0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

són parefa, però no són fades. En Wick Kim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tot.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

wrong, trying to make things right.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Els dos ho tenim clar.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa en Alfonso. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. La formació obté un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, eufòric, ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: La participació ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys. Més notícies, Carola Gil.
4: L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles, un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més.
2: A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
4: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta.
2: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Una actuació que el club qualifica de desproporcionada.
5: I'm Chris Hansen. With Dayline NBC, and we're doing a story on adults.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
4: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per un dels documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
2: Esports, el Barça és líder en solitari a la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
4: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri.
2: L'Espanyol per contra ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
4: Mentre a la primera federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapolat per una estelada al camp de l'Alcorcón.
2: Aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
4: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
1: Fins aquí les notícies.
0: Anna Alfonso, què et passa, filla meva? La veu que teniu totes una veu.
2: Bueno, he vingut a despertar-vos, sóc el nou gall de Catalunya Ràdio.
0: Complicat, fer ràdio quan estàs afònic, que sí?
2: És gairebé impossible, però escolta'm, aquí ho fan tot.
0: Vas amb un mocador que està molt bé, que et protegeix el coll.
2: Sí, no combina gaire amb la resta de la roba, però
0: no
2: és igual,
0: res.
2: És
0: ràdio. És ràdio, és ràdio. Però és que la ràdio cada dia més càmeres, eh?
2: Sí, això sí, això sí.
0: Això haurem de tenir un compte.
2: A vegades no es diferencia, eh?
0: Millora't.
2: Gràcies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Un cafè i a saltar del llit. Avui és dilluns, 7 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Figueres el sol sortirà a les 7 i 20 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 52 minuts.
0: Lara García, també bon dilluns.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 7 de setembre, és el Dia Mundial del Pèl Roig. Per veus? Això us porto una cita d'una de les pèls roges més icòniques de Hollywood, que és Nicole Kidman. I diu, no pensis en avançat que passarà alguna cosa dolenta. Viu sempre el moment pensant que anirà bé.
0: Mira, doncs està molt bé. I més en temps com els que vivim. Jo, el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, evidentment, engega una altra edició i amb entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Entrevista institucional a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio i també per TV3. Sí. També la comentarem a l'Àgora, perquè hi haurà molt a destacar d'aquesta entrevista. I també haurem de parlar de les eleccions a Saxònia i d'aquesta victòria de l'extrema dreta en un programa en què també entrevistarem Francesc Soler, el nostre company que ha publicat els assassins guapos. I acabarem amb Àgora Esportiva per la victòria del Barça ahir, que ja és líder destacadíssim de la Lliga.
0: El que ens agrada, un bon aplaudiment al programa, per començar el dia. Bé, ja sabeu que aquest programa té un objectiu molt clar, fer que l'arrencada del dia, del matí, sigui una mica menys dura i, sobretot, almenys, això és el que intentem també, que sigui més divertida. I no es cansarem de dir que, malgrat que el despertador soni molt aviat, resistirem i, sobretot, sobreviurem.

0: vivim temps complexos on ens volen atemorits. Però, home, no caiguem en aquest parany. Avui fa anys Gloria Gaynor, una icona global de llibertat i resiliència, i que gràcies a la seva llegendària cançó del 78, I Will Survive, es va convertir en un símbol universal de superació de l'adversitat. Matiners, no en tingueu cap dubte. Sobreviurem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els Matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món, Carola, mentre dormíem?
2: Doncs mira, com sempre, Donald Trump acapara l'atenció de les xarxes socials.
0: A veure.
2: El president dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una imatge generada amb intel·ligència artificial del que podria ser el futur uniforme de la Força Especial Nord-Americana. La proposta, segons ell mateix, s'inspira en la disciplina i la funcionalitat de la pel·lícula Starship Troopers, però molts usuaris hi han vist semblances que, la veritat és que són reals, amb els uniformes negres de les SS, l'organització paramilitar del règim nazi, que va tenir un paper central en la repressió política i en l'execució de l'Holocaust. De moment no està clar si es tracta d'un disseny real o simplement del primer que li ha passat pel cap, que això ja li passa amb ell, i que ha decidit
0: publicar... Compraria bastant aquesta segona opció,
2: sí,
0: també t'ho dic.
2: I que ho ha decidit publicar a Truth Social, que és una xarxa que Trump fa servir com si fos la seva joguina, eh? La publicació arriba pocs dies després que anunciés la creació d'una acadèmia especial dels Estats Units destinada a formar astronautes, enginyers, científics i futurs professionals del sector espacial.
0: Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Veieu que a vegades ens volen atemorits amb notícies com aquestes? No us preocupeu, que nosaltres sempre rasquem aquelles notícies per pensar que avui el món és un lloc millor. Precisament per coses com aquesta, una aplicació de cites pensada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Andreu Merino, bon dia.
3: L'aplicació en qüestió es diu Dinder i està dissenyada pensant en aquest perfil d'usuari amb l'objectiu de trencar els tabús sobre les relacions sexuals i afectives que normalment afecten aquesta part de la població. Més enllà de poder buscar parella o relacions esporàdiques, Dinder també planteja la possibilitat de fer amistats i participar en activitats d'oci, tenint en compte que per les persones amb discapacitat pot ser difícil fer-ho si no se surt dels entorns habituals. Abans de crear-se un perfil a l'aplicació, les persones passen per dues entrevistes, una per determinar el seu nivell d'autonomia i l'altra per determinar els seus gustos i preferències.
0: Pràcticament 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Ai, per cert, hi ha qui té la cartera buida, però el cor ben ric, Marta.
4: Això és el que diu el Luca, que és un home de 43 anys que ha fet la ruta de senderisme més llarga del món, que són uns 8.000 quilòmetres, i ha caminat, atenció, durant 15 mesos seguits. Ara es veu que ha donat una entrevista en un diari italià i ha agraït tota la gent que li ha fet costat durant tot aquest temps i diu que potser no li queden diners a la butxaca, però que s'ha fet ric d'esperit.
0: Home, el cert és que el titular està molt bé, l'entrevista també, si tens una mica de dinerons i pots permetre't, sí, marxar 15 mesos a caminar i que et surtin butllofes als peus com si no hi hagués un demà, sempre...
4: Està bé.
0: És una bona opció. I alerta que celebrem que per fi les àvies no estan obligades a cuidar els nets. Ot Serra.
5: La imatge de l'àvia cuidadora, la de les croquetes de l'àvia, sembla que ha passat a millor vida. Les àvies baby boomers, nascudes entre els 60 i els 70, encara treballen, tenen una vida social activa i tenen millor salut que les generacions anteriors. També viatgen i no se senten esclavitzades, si es pot dir així, d'estar 100% disponibles a ajudar els seus fills i filles amb la criança. La Fundació Edat i Vida assenyala aquest canvi de tendència, segons llegim a Público, i un informe de l'organització Aldeas Infantiles intenta fer-ne una fotografia. El 47% dels avis i àvies participen de manera habitual en la criança dels nets, el 85% en algun moment i el 29% cada dia.
0: Doncs està molt bé també que vagin canviant aquestes mecàniques de que els avis cuidin els nets i les netes, perquè jo veig a vegades cada panorama pel carrer que dic, hòstia...
4: Doncs sí, pobres.
0: Un petonet des d'aquí tots els àvies i les àvies que ens esteu escoltant a aquestes hores. I per la resta, els que esteu fent un cafè ara i heu posat la ràdio, un consell, remeneu els vostres moneders, primer us traieu les lleganyes i després remeneu els vostres moneders perquè resulta que una moneda de 2 euros d'edició limitada pot arribar a valdre'n 6.000.
4: Es tracta d'una moneda de 2 euros que el Banc Central Europeu va llançar el 2004 pels Jocs Olímpics d'Atenes. Se'n va fer 35 milions d'unitats. I com és aquesta moneda? Com la podem identificar?
0: Doncs
4: té 12 estrelles de la, les 12 estrelles de la Unió Europea al voltant...
0: Sí.
4: D'un discòbul que es prepara per llançar un disc. És una moneda molt característica, no les veiem habitualment, de fet jo no n'he vist mai cap.
2: Bueno,
4: si en trobeu alguna al vostre moneder, sapigueu que van buscadíssimes i que els col·leccionistes les paguen a més de 6.000 euros. Està molt bé.
0: És que jo no tinc monedes.
2: No, clar, és que lo interessant seria portar efectiu a sobre.
0: A bones hores comencen ara a valdre això, quan hi ha ningú amb monedes pel carrer.
4: Aquí guanyaran els que encara han resistit, que són una mica analògics i que conserven les monedes als moneders.
0: Doncs matiners, si aquestes hores, quan pràcticament arribem a un quart de sis, no sabeu què fer, ja ho sabeu, a remenar moneders.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, aquest tema de Mick Jagger i David Bowie arribava al número 1 de les llistes als Estats Units.
1: Ho van fer amb el tema Dancing in the Street, un tema que es va fer pel projecte benèfic per pal·liar la fama a Etiòpia. La intenció original es veu que era gravar el tema en directe, és a dir, Jagger des de l'estadi John Kennedy de Filadèlfia als Estats Units i Bowie des de l'estadi de Wembley a Londres, però... Què va passar?
0: Ai.
1: No es podia saber. Van veure doncs, que connectar-se per satèl·lit en aquell moment doncs, el que provocaria seria un retard de mig segon i que, evidentment, doncs, la cançó quedaria malament. I l'alternativa que els hi van proposar, que tots dos fessin playback, evidentment, ells van dir que no, i al final doncs, es va acabar gravant a l'estudi.

0: Doncs vinga, amb Dancing in the Street arribem ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Ànims, que sabem que és dilluns, però escolta'm, tenim cosetes de tele que creiem que us poden agradar. Per què us estic dient això? Doncs perquè avui arrenca la temporada TV3 i per això volem saber què ens ha preparat el Tot es mou i a la selva.
1: Elena García Melero torna un any més al Tot es mou i aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí d'Espera.
0: Clar que sí, Lara Carillo.
1: Se m'escapa la S, tu.
0: Ai.
1: Doncs aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí després dels matins.
2: Bon dia, matiners. Avui arrenquem la nova temporada i ho fem amb novetats. Confirmada Pilarín Vallès, que ens parlarà de tants temes que ens inquieten i ens preocupen, i també d'efemèrides. L'altra Pilar, la Eire, vindrà aquesta temporada amb el seu gosset en Brodi i abordarem diferents qüestions del regne animal. S'incorpora Joana Bonet per parlar de tendències i hem fitxat un advocat, Rubén Guilanyà, per abordar dubtes i preguntes sobre qüestions de consum i temes que afecten les nostres butxaques. Així que no us ho perdeu, us hi esperem.
0: Un petonàs des de la ràdio i moltíssima sort, com sempre, a l'estimada Elena García Melero amb una nova temporada del Tot es mou. I, evidentment, si parlem de les tardes, no podem passar per alt. Xavier Grasset.
1: Perquè un any més es posa al capdavant de la selva i així arrencarà temporada.
3: Bon dia, Canalies.
0: Bon dia.
3: És una odissea, això, aquest estiu. Ja ho saps, la pel·lícula més vistes, doncs el nostre retorn també serà de pel·lícula. Estigueu atents a les pantalles, a les vostres pantalles, a partir de quarts de sis d'aquesta tarda, perquè aquesta odissea estiuenca es tradueix després en una odissea anual i llarga i una travessa que nosaltres volem fer acompanyar els nostres espectadors. Aquest any, per exemple, amb la Roser Capdevila. Sí, sí, heu sentit bé. La Roser Capdevila ens oferirà un dels seus dibuixos del seu dietari personal per tal que els nostres espectadors puguin compartir amb ella els seus neguits sobre l'actualitat. Cosa que també fem aquest any, de nou amb la Bertom, que ens presentarà un àlbum de cromos inèdit amb els personatges principals de l'actualitat setmanal. Cuina alternativa d'urgència, d'emergència, amb Fermí Fernández, i productes de territori amb David Sangles, de d'arreu dels Països Catalans. Tot això i molt més cada tarda a la selva.
0: Doncs també un petonàs i una abraçada des d'aquí al company Xavier Grasset. Molta sort també en aquesta nova arrencada i encara un altre retorn, el de l'Està passant.
1: Que, a més, aquest any està de celebració.
4: 10 temporades ja? Uf, això em fa sentir vell.
5: Perdona, Queco, tu no et sents vell, tu ets vell.
6: Mira, jo no vull posar-me massa tècnic, però 10 temporades no serien 10 anys. Fem 9 anys en la temporada 10. Perquè fins que no fas un any, no tens un any, tècnicament. O sigui, una mica com Jesucrist, però me l'està passant. No sé si m'explico.
7: Doncs no, però jo és que soc de lletres i no de totes, tampoc,
8: Un moment, aleshores, jo tinc 46 anys, però estic en la meva temporada 47.

0: No l'oblidem, és el moment en què Richard Gere baixa al hall de l'hotel, sí. És de nit, comença ella a tocar el piano meravellosament bé.
1: Richard.
0: I Julia Roberts és a dalt a l'habitació i decideix baixar cap a baix, baixen barnús, i llavors doncs allà comencen a fer-se petons i petons. Doncs ara es veu que hem sabut que aquella escena va sortir gràcies a la química que hi ha entre tots dos, i allà es va gravar i pim-pam, tu.
2: Oh, wow.
3: El barnús ja... Bueno, el barnús ja està, no?
0: Sí, no, no sé si se l'obri, se el treia sense...
3: No, dic fora d'escena, fora d'escena.
0: Això ja no ho sé, li haurem de preguntar.
2: Sí, quan vingui.
0: No se sap mai si sortem a
3: diners. I Javier Bardem en una entrevista ha parlat de la seva mare, evidentment l'estimadíssima actriu Pilar Bardem, a qui recorda com una actriu valenta.
0: Sí, al podcast de l'escrit Bardem ha explicat com ajudava la seva mare a prendre's els guions i ha confessat que ha heretat d'ella com a actor.
4: Y yo recuerdo a mi madre en varias ocasiones, yo diría como 10, donde mi madre le daban el texto un viernes y estrenaba el martes, y era un protagonista de teatro. Y yo recuerdo pasar las noches, sobre todo porque a mi madre le gustaba mucho estudiar de noche, cosa que también he heredado yo. Ver la valentía con que se enfrentaba a la primera página. Iba poco a poco. Una frase, segunda frase, tercera frase. Vamos a la primera. Primera, segunda, tercera. Me atrevo con la cuarta. Era una forma de no desesperar basada en la concentración y en la valentía de creer en el proceso.
3: Quina meravella sempre a Javier Bardem quan parla de Pilar Bardem i d'aquesta tècnica a l'hora d'assajar els guions. I a aquestes hores del matí també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de l'estrena de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017. I l'actor Enric Auqué feia aquesta reflexió.
6: Jo crec que els odis són odis. I l'odi que un partit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català, islamofòbic, i que és
7: l'Aliança
6: Catalana, aquest odi que generen cap a comunitats és semblant, d'alguna manera, a l'odi que l'imant de Ripoll podia fer servir per menjar el cap a uns nois que van acabar tentant. Em refereixo que d'aquest odi, com és aquella expressió de esos no sé què, esos lodos, pues que nos aplicamos al tanto i que anem amb cuidado. Que anem amb cuidado i que ens estimem tots una miqueta més.
5: A la secció del dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda havien d'emmullar-se. Si estan amb algú a qui se li veu un moc, a qui li put l'alè o que fa molta pudor de suat, li dirien...
8: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara que estic fent una cunyeta, un dia t'ho dic.
2: Jo li diria a en Ricard.
8: Dia no t'ho dic perquè potser jo què sé, d'on vens i què t'ha passat.
9: Bueno, però precisament és allà quan ho has de dir, que has de dir... Què fots aquesta pudor avui? Jo, és el que jo penso.
8: A mi m'ha passat una cosa que jo
9: penso
8: amb una persona que li passa una cosa que és per mi és el pitjor del món.
9: A veure
8: si penseu...
9: Que se li posa les boqueres.
8: De... Boqueres? Boqueres? No puc!
9: Les boqueres!
2: No, i es munta clares aquí, és horrorós.
8: Nena,
2: això,
8: ja...
9: I el filet!
8: Prefereixo l'ancià, la frontesa, el moc...
5: I més enllà d'aquesta casa ens fixem en com la COPE parlava d'un tenista a qui s'havia d'enfrontar el murcià Carlos Alcaraz.
10: I en tenis, en el US Open, hoy Carlitos Alcaraz juega su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero es jugando, no, da miedo. ¿Para qué vamos a ver?
11: Pero es chino, lo que da miedo es que es chino.
0: ¡Hala!
3: I amb aquesta música també podríem recuperar part del dilema, eh?
0: Sí, tant.
2: Oh.
3: Perquè els matins també hi ha unes olors... que a vegades dius, home...
0: Aquí a nosaltres matines els tres, bona olor sempre.
3: Anem a gent molt neta, som nosaltres.
0: Molt? Jo crec que sí, no?
3: Sí.
0: Ah.
3: Jo si algun dia feu pudor, us
0: ho diré. Que no m'hagi tirat una indirecta, ara?
3: No, que jo tinc al costat, a més a més.
0: No, les coses a la cara.
2: Clar, a mi m'ho dieu.
3: Les coses i l'energia a la cara, perquè aquestes hores del matí, que sabem que és dilluns, que us costa despertar-vos i que, home, dius, hem de començar una mica la jornada, connecteu-vos amb la vostra energia i nosaltres ens connectarem amb els astres per saber quin dia ens espera astrològicament parlant i enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 7 de setembre, la lluna deixarà el signe de cranc i entrarà al signe de lleó. Passem de voler refugi i intimitat a tenir més ganes de sortir, expressar-nos i fer-nos veure. És una energia ideal per començar la setmana amb creativitat, confiança i una mica més de joc. El consell del dia? Doncs atreveix-te a ocupar el teu lloc, però no facis un

0: drama si no reps l'aplaudiment que esperaves. Brilla perquè t'ho passes bé, no perquè et mirin. Que passeu molt bona setmana.
1: Molt bon consell el d'avui, eh? Fer les coses per passar-t'ho bé. No, vull dir que també t'ho han de reconèixer, però escolta'm, passem-nos-ho bé.
2: He estat no? Endavant.
1: Està molt bé, està molt bé avui el consellet d'Astrocat.cat, que a vegades com som la humanitat.
2: I també ens ha dit no feu pataletes, eh? Això està molt
1: tu
2: bé.
1: Molt de pataletes, eh?
2: Com ho has dit? Pataletera.
1: És pataletera, i a més jo estic al costat, saps? Tot l'estona ja pica la taula, pica la taula.
2: Jo tinc tanta sort d'estar a l'altra banda, nois.
1: Bueno, depèn.
2: Una mica tu, tens
1: fomo. Tots tenim lo nostre.
2: Sí.
1: Tots tenim un company al costat que dius, home... És broma. Lara, qui direm avui anys i anys per molts anys?
2: Avui felicitem la icona global de la música Gloria Gaynor, sempre sobrevivint als seus magnífics 83 anys. I qui fa anys el mateix dia que la Gaynor és la periodista Àngels Barceló. Avui en suma un més i en fa 63. Per molts anys, Àngels. I un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato. Home. Arribat al 63 a tota metxa. I acabem felicitant Chrissy Hynde, la veu de la banda The Pretenders, la cantant en fa 75. Bufem espelmes, que fer anys sempre és un regal.
1: Chrissy Hynde.
2: Hain. A més, tenia aquí apuntat Hain, per no dir-ho malament.
1: Ens escolta cada matí el programa. Ens consta que es desperta i és un matiner que, vaja, jo crec que a aquestes hores estarà despert. I avui és el protagonista de Despertar Catalunya amb la seva proposta musical. Sabeu de qui us parlo?
2: Ai, no.
1: Un petonàs des d'aquí a la ràdio. Mireu, mireu qui ens dedica una cançó.
3: Bon dia, matiners.
4: Ramon Pellicer, periodista i presentador de televisió, té una de les veus més atractives de l'Star System català.
3: Si mireu el cel i no està núvol, veureu el planeta Venus, l'estel de l'alba, el més lluminós després de la lluna i del sol. És la millor manera de començar el dia carregats de l'energia que desprèn aquesta superestrella, com tu, Canalies, i com l'Aitana, esclar.
4: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 7 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estàvem comentant també fa pocs minuts amb Maiol Roger, entrevista institucional al president de la Generalitat.
1: Serà a partir de 9:15, en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Salvador Illa s'asseurà als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya en la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà.
1: Ho fa amb una reunió de 2 dies dels seus diputats, un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i per la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: En les últimes hores, l'extrema dreta ha arrasat en unes eleccions clau a Alemanya.
1: Sí, les del Land, Saxònia-Anhalt. Tot i el resultat històric, la formació alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern, li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, eufòric, es tenia a la mà el partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
0: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
1: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Vladimir Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: Encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un accident d'avió.
1: Sí, era un avió de càrrega d'Amazon que ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En aquest accident també han quedat ferides 5 persones. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport i les autoritats federals han obert una investigació.
0: I a Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants
1: que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
3: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: I mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
0: I alerta perquè demà comença l'escola i un curs més les famílies s'hauran de gratar la butxaca.
1: Sí, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als gairebé 100 euros al mes. És per això que el president de Facua Catalunya, Gerard Hernández, diu, per exemple, que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també es donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt.
0: I parlant de llibres, Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
1: Serà el local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, que reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
0: I acabem amb un concert.
1: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, de tallets, els catarres i búhos. 4 grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final als 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats.
0: Que et poses trist amb el Far del Sud, que no la volies deixar escoltar.
1: Molt, la veritat és que sí. No la puc suportar.
0: Cuida't la veu.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts, ara sí. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Avui, evidentment, amb les eleccions a Alemanya en totes les portades del dia.
5: I amb la paraula ultra a tot arreu, el periódico titula Avenç ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz. I el diari Ara coincideix amb el verb arrasar però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya.
6: La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, que parla de fuetada a la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a la de La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip.
5: També avui en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, i El Periódico que el govern espanyol desconfia de la investigació del Marroc.
6: Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'ara de Maneta per acomiadar a Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: 6:15, pràcticament 6 minuts. Avui els editorials i articles d'opinió miren cap a la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
6: L'editorial de La Vanguardia remarca que l'alternativa per a Alemanya arrasa, però sense majoria absoluta.
5: I subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz.
6: L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya.
5: Conclou que l'avanç de l'extrema dreta alemanya és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa.
6: A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat inútils o fins i tot contraproduents.
5: Per això exposa que la victòria de l'AFD al petit estat de Saxònia-Anhalt obligarà a revisar les estratègies dels últims anys.
6: Per al Mundo, la sotsdirectora de la secció internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta.
5: I subratlla que aquest desafiament posa els alemanys davant d'un moment decisiu.
6: Mentrestant, El Periódico, Gemma Casadevall, diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per un partit caracteritzat pel seu extremisme.
5: I recorda que les retallades en jubilacions i prestacions socials impulsades pel govern de Merz van ser una bufetada pels alemanys.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanàs, bon dia, bon dilluns.
7: Hola, bon dia i bon dilluns.
0: Aquí se li acumulen els problemes.
7: Doncs el rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Sartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna, però amb la justícia belga. Ho llegim al Mont.cat.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
7: Les de Puiggraciós aquesta tarda a les 6 posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles del Bertí al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: Qui es quedarà d'una sola peça?
7: Els fans de Messi, i és que Lego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de Lego de l'astre argentí. La pifia ha estat que xuta amb la dreta i tots sabem que Messi és esquerrà.
0: Ui, meu, i el Roger ara com estarà? Ui, meu, i el Roger, no m'ho vull ni imaginar. La notícia que agradarà als fans del True Crime.
7: Doncs el nostre company Francesc Soler treu avui llibre. Els assassins guapos. Es tracta d'un assaig sobre el fenomen Luigi Magnone i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas? Magnone, acusat d'assassinar el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. El Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos avui a les 10.
0: Molt bé, doncs escolta'm, expectants per llegir i per devorar aquest nou llibre del company Francesc Soler. Gràcies, Sílvia.
7: Ara.
0: A veure, portem un cap de setmana de temperatures, fill meu, que a mi m'han sortit crispetes de les aixelles. Aviso, o sigui, ja n'hi ha prou. Tot i que crec que avui uns puntets menys de temperatura que sempre s'agraeixen, Marc.
5: Sí, hem tingut temperatures per damunt dels 40 graus, això avui no passarà, perquè aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes avui baixaran entre 1 i 3 graus.
0: Bon dia, Catalunya. Esteu escoltant els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, amb només, mira, 5 minuts. Arribem ja a 6:45 del matí, si és que aquesta primera hora passa volant, Marta.
8: Volant.
0: Vinga, repassem alguns apunts culturals, va.
8: Comencem parlant del Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè el proper 23 de desembre, encara queda una mica, però perquè us aneu escalfant motors, celebrarà la gran festa de la música en català.

0: els tiets, els catarres, buos o sopa de cabra que actuaran al Palau Sant Jordi, com dèiem, el 23 de desembre, per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Més coses, no sé si ho has vist aquest cap de setmana, a mi m'ha agradat molt aquesta notícia.
1: Home,
0: i és
1: sí.
0: Que Oasis podria tornar a Barcelona.
1: Amb els anys la gent baixa la tensió i Gallagher havia, els germans Gallagher havien de rebaixar aquesta tensió i aquest mal rotllisme que portaven durant tants anys.
0: Jo crec que ara es porten bueno, molt
1: no sé,
0: bé.
1: No sé si meravellosament bé,
0: sí, però...
1: només que s'hagin posat d'acord i dir, escolta, anem a baixar els nostres particulars ego sí. A un espai més terrenal, potser només amb això ja fem una miqueta...
0: Jo els he vist aquest cap de setmana que han estat a Venècia presentant el documental, jo crec que sí, és el que tu dius, s'han rebaixat una mica. De moment, a veure, el que us deia, no està confirmat pel grup, només de moment ho està dient la premsa anglesa, però això ja ha despertat tots els rumors. Segons The Sun, preparen gira pel 2027, atenció, 23 concerts al Regne Unit, també faran una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi Lluís Companys. Les pistes de tot això, doncs ahir diumenge es veu que van penjar un vídeo d'un noi tocant amb una guitarra en un bar i al final del bar doncs hi havia un pòster de Joan Miró. Amb això doncs ha sigut suficient per aixecar totes les sospites.
1: I una previsió per avui mateix abans d'acabar, Marta.
0: Perquè avui se celebra la gala Catalunya aixeca el teló al Gran Teatre del Liceu i això donarà el tret de sortida a la gran temporada de teatre que ens espera i totes les novetats doncs us les explicarem demà aquí als Matines de Catalunya Ràdio.
1: A veure, 4 minuts, arribem a 6:45 del matí. Maria, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ara ens esperarem així en blanc. Per veure el que vindria a ser un silenci radiofònic mentre l'Ara García deu estar perdent la llengua per unes escales per pujar cap aquí.
0: Oh, no, pot ser ben molt tranquil·la, eh? També t'ho dic.
2: Dono fe que estava baix a la redacció picant com una boja, eh?
1: Sí, clar, sí. Però sí. Què fem al matí?
0: Jo li explico per si de cas.
1: No. A veure si ho detecta. Anem a Dana Maria. Va molt tranquil, em corrobora amb allò el Roger a través de WhatsApp.
0: Bueno, és que
1: no pot ser que cada dia estiguem així, és que no pot ser. No, és que l'Ara, no. És que hi haurà un dia que això s'haurà d'acabar. Però que no tens l'escaleta, l'Ara, del programa, carinyo.
3: T'expulsareu de la Dada Maria?
1: No.
0: No, sisplau.
1: És que no, ara ni amb aigua calenta. Jo, mentre vagis puntual, jo ja sóc feliç.
0: Bueno, però tu tens la ràdio posada baix?
1: No.
0: De fet, crec que no.
1: Li vaig dir a la Maria, dic, escolta'm, i 40, pugem una mica més d'hora, perquè la pobra, per escaleta, la Maria, puntual, com ha de ser una professional, pujava aquí a l'hora que marcava l'escaleta d'aquest programa. I la Maria li vaig dir, Maria, i 40. 40 la Maria és aquí.
0: És que jo em despisto molt. Estic fent altres coses,
1: vinga.
0: Estic parlant.
1: Sí, no, nosaltres estem aquí fent el cafè amb un croissant calentet acabat de fer a l'Ara.
0: Apa, doncs guardeu-me en una.
1: Vinga, va la Maria, què ens expliques avui?
2: Aquests dies que s'està parlant de la possibilitat que el grup Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca
1: sí.
2: Seat, una dada sobre això, sobre Seat.
1: Una dada sobre Seat.
2: Quin any?
1: Ah, no, espera't, una dada sobre Seat.
2: Trrr.
1: Sintonia, ara.
2: Som-hi.
1: Ho hem de marcar, això, Maria.
2: Quin any es va fundar l'empresa Seat, que recordem que és acrònim de Societat Espanyola d'Automòbils Turisme.
1: Jo diria que els 60, no? Uf, abans.
0: Ho vam dir a l'informatiu divendres.
1: Jo diria el 1954. 1954, dic jo. Marta.
0: Quin has dit, perdona?
1: 1954.
0: 54. Interessant.
1: 48 abans.
0: 63.
1: 63, diu la Marta. Lara?
0: 49.
1: Ja està. És que, de veritat,
0: no
1: quan torni
0: idea,
1: a guanyar la Lara García, et dic que no puja més.
0: Oh!
1: 1954, 1963, 1949. I els oients que esteu fent el cafè, creieu que sou intuïtius amb la dada Maria d'avui? Maria, desvela'ns el secret millor guardat. Bueno, millor guardat no, perquè això ho deu saber tothom si fas un Google.
0: Excepte nosaltres.
1: Maria, avui dilluns, qui s'emporta la dada Maria?
2: Lara García!
1: No puc creure.
2: Em porta 4 de 6.
1: Sí, sí, perquè ens deu haver escoltat a nosaltres, Maiol, per línia, i ha dit, ja té referència, perquè el Maiol ha dit 46.
2: 4 que... de 6.
1: O 49.
0: Pot ser arribar tard perquè ho busque.
1: No, perdona. Que
3: no, la... no, no, difamació, no.
1: L'has sentit a dir al Maiol, que a mi m'ho deia per línia interna, però i em va copiar.
3: Jo el Maiol no el veig.
0: Fas trampes, l'ara?
3: No, ah, ho juro.
1: Clar, clar, em diu que és la redactora...
3: Però és que l'altre dia em va parlar.
1: ...d'economia del programa i que, per tant, aquestes dades les hauria de saber, clar. I ella aixeca les celles, la gent no l'està veient. Explica'ns-ho, Maria.
2: Pressió. És el 1950, eh? És a dir, t'ha faltat un anyet, però molt bé.
1: Ui.
3: Ui.
2: Però molt bé, eh? Per tant, era època franquista. Va ser fundada com a empresa pública pel desaparegut Institut Nacional d'Indústria el 9 de maig del 1950, en concret. I hem de pensar que en aquell moment tenir un cotxe era tot un luxe i Seat neix precisament per fabricar vehicles que fossin accessibles a la classe treballadora alhora que es buscava reactivar l'economia. El 1985 Seat es privatitza i Volkswagen doncs es queda la seva participació majoritària. És per això que avui en dia a Seat, a Martorell, s'hi fan dues marques, Seat i Cupra, i ara s'està parlant que potser Seat acaba desapareixent.
1: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més de la història de Seat. I la Lara Garcia, que s'apunta un altre tanto, així gratuïtament. Creus que demà arribaràs puntual, carinyo?
0: No, però tornaré a guanyar.
3: Ah,
1: bueno. Ui, quanta cosa xuleta de bon matí, Lara, molt bé. M'apuntaré, bueno, ja trauré aquest tall.
0: Molt xula,
1: perquè
0: ella.
1: Si demà no guanya...
0: El 46.
1: Ens ho menjarem amb patatones, carinyo.
0: Ja veurem.
1: Gràcies, deixa. Maria.
2: Vinga, fins ara. Avi.
1: 3 quarts de 6 del matí, pràcticament 2 minuts, Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, té i ha tingut grans veus, una de les més mítiques és la de l'enyorada Neus Bonet. En trobem a faltar la ràdio, estimada Neus. L'any 2009 va presentar el Matí de Catalunya Ràdio i aquest va ser un dels molts dies que saludava els oients a primera hora del matí.
4: Són les 6 del matí. Bon dia, benvinguts una vegada més al Matí de Catalunya Ràdio. La setmana també arrenca forta en l'àmbit polític. És la setmana del debat de l'Estat de la Nació, un dels debats més crítics del govern de Rodríguez Zapatero, atès l'impacte i la intensitat d'una crisi que cau com una llosa i a les portes també d'unes eleccions europees. El debat d'aquesta setmana, doncs, té moltes claus polítiques i, sobretot, per la solitud parlamentària del PSOE. N'analitzarem algunes i parlarem també del que a Madrid anomenen la carpeta catalana, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Anna Simó, és la convidada avui a l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. I és que la carpeta catalana té coses pendents tan destacades com el finançament o el traspàs de Rodalies i altres traspassos pendents previstos a l'Estatut.
1: És dilluns, arrenca d'aquí 13 minuts al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui amb entrevista institucional, Maiol Rogel, president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
5: La ja entrevista institucional que marca l'arrencada del curs polític serà a 9:15 a Catalunya Ràdio i també a més a per TV3. Molts temes sobre la taula per preguntar-li al president de la Generalitat. Per començar, demà hi ha l'inici del curs escolar marcat per la calor, per aquesta calor, i també per la vaga de mestres, una nova vaga de mestres. Després ho comentarem tot a l'hora del matí, on també parlarem dels resultats de l'extrema dreta a Saxònia. Parlarem dels preus, que també aquest inici de curs està marcat per una pujada de preus important en molts sectors, i parlarem del clima, no només de la calor, sinó del risc que hi ha aquesta tardor per les pluges que hi pot haver. Després, a partir de les 11, a la secció del cor, entrevistem Francesc Soler.
1: Per favor.
5: No perquè hagi sigut protagonista de les portades de les revistes del cor, encara, sinó per la publicació del seu llibre, Els assassins guapos. I a partir de 11:15, l'àgora esportiva per comentar la victòria d'ahir, la convincent victòria d'ahir del Barça davant del València.
1: Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
1: I a tots vosaltres, si teniu ganes de trucar-nos, ara és el moment. 93-201-7474. Els matiners tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores.
6: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al Matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3CAT.
1: veure si el tinc per aquí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Aquí mateix, aquí mateix.
1: Què tal? Com estàs, Eloi?
7: Molt bé, i tu?
1: Bé, com ha anat el cap de setmana?
7: Mira, he estat treballant, a fondo, des d'aquests cap de setmana que tinc guàrdia. Bueno, guàrdia. És com que s'ha de fer tot, no? A informatius, el té notícies, el 324, tot. I llavors és una mica intens.
1: Clar, a quina hora vas acabar de treballar, doncs?
7: Ahir a les 10, quarts d'11.
1: Déu-n'hi-do!
7: Sí, és el 10, dia.
1: 10, quarts d'11 i tornes cap a casa?
7: Sí, sí, sí. Sí.
1: Hem dormit poc, doncs, avui, eh?
7: Sí, és un dia al mes que em toca dormir poquet, però bueno, vale. Ho assumeixo i ja està, no passa
1: bé.
7: Res greu.
1: Ets de recuperar-te aviat, tu, o no?
7: Em costa una miqueta. Si em desperto ràpid, ara em sento més o menys despert, però després em costa una miqueta.
1: I hi ha després aquell moment, que no sé si et passa, després de dinar, que hi ha aquella migdiada gustosa, que no sé si pots perpetrar-la o no.
7: Intento fer-la.
1: Que
7: sobretot
1: és fantàstica,
7: quan ja hem recuperat les rutines, el nano està a l'escola, d'aquestes coses, allò, abans d'anar a buscar el nano a l'escola, intento fer 10 minuts, un quart d'hora, per encarar amb garanties la tarda. Però si no, a vegades és una mica dur.
1: Bé, en tot cas, Eloi, ha fotut una calor. Ai. Aquest cap de setmana de ple mes d'agost, dissabte, calorada, divendres a la nit feia una calor que podies fregir un ou ferrat al carrer i ahir tampoc no ens vam quedar gens curts.
7: Han estat 4 dies de rècords de temperatura, els hem estat comptant, mirant les dècimes amunt i avall, i ha estat una cosa que mai s'havia vist el mes de setembre. Mira, ahir ens passaven la dada i finalment ha sortit que una de cada 10... perdó, 9 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, sí, han batut un rècord pel mes de setembre.
1: Mare
7: meva. I fins i tot en observatoris de centenaris com el Fabra, o observatoris que tenen 80 anys de dades, com l'Observatori de Lleida, etc.
1: Sí.
7: No s'havia vist mai una cosa com aquesta, i a més amb molta diferència, més de 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord.
1: És que a més, perdona, Eloi, és clar,
7: escandalosa.
1: 9 de cada 10 és moltíssim. Tu com a meteoròleg, sí, suposo que sabràs que, home, són dades, si més no, sorprenents per no dir preocupants.
7: És una manera de dir que són totes les estacions. O sigui, la situació que hem tingut ha estat excepcional, perquè la llengua càlida que ens ha afectat, sí, era excepcional. Però si això hi sumem els 2 o 2 graus i mig de canvi climàtic que estem registrant, doncs, aquí en zones del Mediterrani, aquí a Catalunya concretament, doncs clar, ja fa que aquestes situacions excepcionals encara es comparteixin amb, clar, molt més excepcionals.
1: Això anirà, entenc, a la baixa aquesta setmana, si més no anirem perdent graus, no? No,
7: sí,
1: no, bones,
7: sí, sí,
1: notícies.
7: Sí. Tinc molt bones notícies. Bé. En aquest sentit, perquè avui ja comença a baixar, és a dir, avui en principi ja no tindrem rècords, ja no tindrem temperatures que arribaran als 40, com ha passat aquests últims dies, i avui farà molta calor, però sí que baixaran entre 1 i 3 graus a tot arreu i en algun lloc del centre del país una miqueta més.
1: Doncs ens quedarem amb això, Eloi, que tinguis un bon dilluns, descansa tot el que puguis.
7: Ho faré.
1: Una abraçada, adeu. Que vagi bé.
7: Adéu.
1: Adéu.
6: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: I arribant a les 6 del matí d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns, des dels matiners de Catalunya Ràdio, com sempre tenim ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores esteu desperts i ens truqueu al 93-201-7474. Vull saludar aquest matí en Benet. Benet, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Com estàs, Benet?
8: Pues molt bé, anar fent quilòmetres, anar fent.
1: Escolta'm, et veig amb una veu molt desperta per ser aquestes hores del matí.
8: Sí, sí, perquè ja fa una estona que voltem. Ja avui sortit de casa, devien ser... Sortit de la Bisbal, devien ser... No arribava a 4:45.
1: Déu-n'hi-do. Benet, a què et dediques tu?
8: Bueno, jo em dedico a... Tinc una petita empresa, em dedico a tractament de purins, de granges, de porcs i això, i està molt bé. El tema està que tinc els clients a l'altra punta i em passo cada dia per allà a Monegros i la Navarra Sud i per allà. I cap allà vaig.
1: Cada dia hi vas fins allà? No.
8: Sí, vaig 2 cops per setmana mínim. Sí, sí, passo cada dia fent aquesta carretera. Sí.
1: Déu-n'hi-do, és a dir, que et podríem veure amb el camió per Aragó i per Navarra Sud, no?, per entendre'ns.
8: Sí, no vaig en camió, vaig en turisme, vaig a veure els clients i ho faig amb cotxe. Sí, vaig en cotxe, vaig a la zona aquesta. Sí, amb amoc sempre entre dintre del Monegros i Navarra.
1: I escolta'm, què tal els clients per aquella zona? Com es porten amb tu? Explica'm-ho. Tenen un caràcter diferent que els catalans o no?
8: Hòstia, jo es porten superbé.
1: Sí,
8: superbé.
1: Bé.
8: Sí, sí, jo no he tingut mai cap problema, ni al contrari. Moltíssima gent, hi ha moltíssima gent a la zona de la França i a la zona que parlen el català aquest seu, però
1: sí,
8: que que parlo en català, sí, no tinc cap problema, al contrari. O sigui, jo que a vegades dius, va haver-hi una època, no?, fa uns anys enrere, que va ser una mica més delicat, que evitaves parlar de temes de política, perquè, esclar, m'entens?
9: Sí.
8: La pela, que diguem, no. Però sí que ara podria dir que s'ha normalitzat bastant la situació i a part que a la gent que vaig jo amb granges i aquestes coses, els encarregats jo són gent que són de fora, que són de l'est. Hi ha molts de treballadors de l'est perquè no hi ha mà d'obra d'aquí.
1: Benet, ara estava pensant, quants quilòmetres pots arribar a fer el dia, doncs?
8: Per exemple, avui estic anant ara a Castejón de Valdejasa, avui entre anar i tornar a casa arribaré a la Bisbal en 1.000 quilòmetres avui.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, ets molt oient de ràdio, tu, o no?
8: Sí, sóc oient de ràdio, us escolto i la ràdio, sense ràdio estaria mort.
1: Clar, la ràdio sempre acompanyant, eh?
8: Sí, sobretot en emissores doncs que aneu xerrant i que aneu fent, perquè si escoltes les de música hi ha algun moment que te quedes també. Saps? I aquí, però bueno, escoltes un, escoltes l'altre, i vas fent.
1: Clar. Escolta'm, Benet, no sé si ets molt gran o no, o si tens pensat en jubilar-te, o tens ganes de jubilar-te, o això ho estirarem uns quants anys encara.
8: Mira, t'explicaré una cosa.
1: A veure.
8: Fa uns anys, a les 6 del matí, un diumenge tonto, era l'hora que se te podia complicar i anaves a dormir.
1: Sí.
8: Ara, a les 6 del matí, ja fa 3 hores que toca voltes per treballar. Sí. Llavors, amb això ja t'ho he dit tot.
1: Però penses en la jubilació o no?
8: Hi penso, però sóc autònom.
1: Ah, i amic.
8: Ho tenim cardat, això que es diu per aquí dalt a Girona.
1: Exacte, però veig que ets una persona optimista, que això suposo que també et deu ajudar bastant.
8: Sí, esclar, sí, és que si no sóc optimista...
1: Què et
8: no
1: queda, no? Benet, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis passat els matiners de Catalunya Ràdio. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada i, sobretot, precaució amb el cotxe.
8: Doncs moltíssimes gràcies. Igualment per vosaltres, que tingueu bona setmana.
1: Gràcies, Benet, que vagi bé.
8: Adéu.

0: tallets als matiners de Catalunya Ràdio, fregant ja, per ser les 6 del matí. Moment de saludar a aquestes hores a Ricard Ostrell. Ricard, bon dia.
1: Hola.
0: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
1: Sí.
0: Sou cantant de tallets.
1: I tant.
0: Avui ho estàvem dient també a l'inici del programa. Entrevista institucional al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. No sé si em pots avançar alguns dels temes que li plantejaràs al president, Ricard.
1: No, perquè es tracta també de que...
0: alguna coseta, sorpresa, alguna coseta, no?
1: Parlarem del país, parlarem del que ha passat a Alemanya i parlarem també de la seguretat, per exemple, de la immigració, en fi, de l'habitatge, problemes de rodalies, de les escoles, del que toca.
0: Ja teca, per preguntar-li al president,
1: sí.
0: estarem atents,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, si podem preguntar-ho tot, sí.
0: Clar que sí. Ricard,
1: si tenim temps, vull dir.
0: T'ho deixo tot a tu.
1: Vinga, fins ara.
0: Ànims amb el dilluns, que només acaba de començar. Que vagi bé. Gràcies per ser-hi, matiners, i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un molt bon dilluns. Adéu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipa.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català és a bumbu. Sabeu què fan? Va, xaun, xaun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
4: Vinga!
6: ...societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques. Ara no recordem com es diu. Els experts. Temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: films d'arts marcials.
1: Top 5.
0: Vinga, en el número 5 hem col·locat la pel·lícula Kickboxer.
2: A champion from the west.
3: Mira, el nostre... Això és una veu per fer tràilers.
4: El nostre oient, en Sisu, diu que un dels seus ídols és Jean-Claude Van Damme.
3: Exacte.
4: Perquè, diu, és un dels pocs actors de pel·lis d'acció i d'hòsties que no utilitzava dobles d'acció, sinó que ho feia ell.
3: Ho feia ell, perquè era molt mascle.
0: L'any 1989, en Van Damme va protagonitzar aquesta pel·lícula que explica la història de la venjança, ja veureu que és un tema recurrent en aquest tipus de pel·lis, la venjança, d'en Kurt, un home qui un cruel campió de kickboxing deixa paralític a son germà. De la pel·li és molt recordat, sobretot un ball de Van Damme que mig borratxo va marcant-se uns passos en unes imatges que s'han convertit en un mem i es van viralitzar quasi 30 anys després. Segur que les teniu tots una mica al record. En el número 4, Karate Kid.
5: This is it. This is the end of the line.
0: Un d'aquells clàssics que va donar peu a una saga que va continuar amb Karate Kid 2, Karate Kid 3, el nou Karate Kid i posteriorment de Karate Kid. Per si no sabeu la història, explica com un nen i sa mare es muden a Califòrnia i davant del bullying que pateix per part d'uns estudiants de karate, doncs s'encomana un mestre japonès, el senyor Miyagi.
4: És el sensei per a, més paradigmàtic, no?
3: Absolutament.
4: A més, t'ensenyava a no pagar-te, no, també?
3: Exacte. Sí, sí, ell deia que s'havia de solucionar tot d'una altra manera.
4: És el que diuen molts pares i mares avui al nostre grup de WhatsApp, que els seus infants que fan esports de contacte aprenen a gestionar emocions i a dosificar l'energia.
0: Recordem, però, que la manera d'ensenyar del senyor Miyagi no era dir-li, mira, ara has de fer aquest pas, que això doncs t'ajudarà molt a pagar-te, sinó que ho ensenyava fent tasques de casa, allò de donar cera, policera...
4: Sí, passar el cotxe...
0: Sí, exacte, sí, sí. En el número 3, la casa de les dagues voladores. Pel·lícula xinesa de l'any 2004 que no enganya, i veureu moltíssimes dagues voladores i moltes escenes d'una gran bellesa, imatges molt impactants. De fet, va ser nominada als Oscars per la seva fotografia. Aquí cal oblidar-se una mica de l'argument i centrar-se en l'estètica. El que passa també és que són d'unes arts marcials, hi ha acció antigravitatòria, molta canya de bambú, això, dues hores d'això pot empalagar una mica.
4: Bueno, és això de no és que volin, però sembla que volin, com vaja,
3: totalment.
4: Podria ser a Matrix o moltes altres pel·lícules.
0: Va ser una època que es veia molta gent voladora, sí, sí, i molta càmera lenta. En el número 2, Kill Bill. Què dir d'aquest tros de pel·lícula de Quentin Tarantino, protagonitzada per Uma Thurman, d'entrada que va tornar a posar de moda les katanes, quan ja estaven una mica de tornada, eh? El que deien de les venjances. Aquí la Uma Thurman, que es veu que era ex-assassina, es venjava després de despertar-se d'un coma de 4 anys de tot l'equip de sicaris que la va trair. D'aquesta pel·lícula s'ha dit que és el millor videojoc de la història del cinema.
4: Perquè hi ha com diversos bosses, fins que arribes al final boss, en Bill.
0: Exacte.
4: Mira, el nostre oient en Jordi, molt cinèfil, diu que té molt bon record de Kill Bill i que com el va alegrar veure el mono groc de l'Uma Thurman, que era a la vegada un homenatge al mono groc que portava Bruce Lee.
0: És que està carregat, d'homenatges, i ara que parles de Bruce, ui, de Bruce Lee, en el número 1, Enter the Dragon.
6: Robert Williams and Lee.
0: Al capdamunt de tot havíem de posar per força alguna del Bruce Lee, encara que sigui perquè va ser el precursor de tot aquest tipus de films i per la quantitat de pel·lis que va arribar a fer l'home. Aquest és un dels millors films de Lee, tot i que no era la pel·li on diuen que va morir. I és que no va morir, com s'ha dit, per activa i per passiva mentre rodava una pel·li, Bruce Lee. Sí que en aquells moments n'estava gravant una, en el moment de la seva mort, però no va ser aquest el motiu, ni cap lluita sagnant, sinó per una reacció al·lèrgica a un analgèsic. Quina mort tan poc èpica per un lluitador d'arts marcials, també s'ha de dir.
4: Jo vaig anar a la tomba de Bruce Lee.
0: Què dius ara?
4: Sí, estava a Seattle i com a referent cinematogràfic d'aquesta ciutat, que tampoc n'hi havia tantíssims, hi havia l'hàbit que la gent li porta flors a la tomba de Bruce Lee, on hi ha una foto de Bruce Lee.
0: Ai, carai.
4: I vaig anar al cementiri que ella passejava una mica i sí, aquell dia hi havia flors. I al meu costat hi havia una persona, una viatgera, ara no recordo, una viatgera asiàtica, venia de molt lluny, que estava plorant.
0: I que segurament havia anat a Seattle, no és
4: sí,
0: això?
4: Sí, sí, havia anat, no sé si feia un viatge per tota la costa oest o el que sigui, però que jo vaig anar allí per fer-me una foto estúpida i sí, hi havia una senyora plorant a la tomba de Bruce Lee.
0: Sempre passen aquestes coses.
7: Els experts i cap.

0: ¿Me restaràs el nom?
1: Voy yo, abuela.
2: Primera setmana de temporada i ja arriba una de les pel·lis en català que jo li tenia més ganes perquè pinta molt gràfica i molt misteriosa. És el debut de la cineasta Lucía Aleñar, una pel·li que va passar pel Festival de Toronto i que ens porta a l'interior de Mallorca. La història és que l'àvia de la casa ha mort i la neta, que és la jove actriu Zoe Stein, comença a jugar a fer veure que és l'àvia, cosa que es pot retorçar una mica.
3: Ai, ai, ai, però què és de por, això?
2: A més, és de... misteri. No l'he vista, però em mola que l'avi és, en aquest cas, tot un veterà, és l'actor Lluís Omar.
4: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades dintre de les situacions més difícils s'obren portes insospitades que ens fan bé.
1: Home, estaràs el nom.
5: És per totes bandes en aquesta casa.
6: Se m'apareix quan més la necessito.
4: Hi ha una crítica del New York Times que diu que és una deliciosa pel·lícula de fantasmes, perquè hi ha aquestes presències, en aquesta figura, bàsicament, de la mare, però és veritat que també abans de que mori la mare ja hi ha fan pompallugues, algunes lampres, i ells fan com la referència de dir, bueno, això és algun esperit que està per aquí. Esclar que hi són els esperits. O sigui, l'existència no té a veure només amb aquesta dimensió de vida, això és el que jo penso. Jo crec que la vida és immortal i que hi ha moltes maneres, i la pel·lícula també parla d'això.
7: La provocació darrere el mascle.
3: Jo, això de netes que fan papers de persones que ja no hi són o de membres de la família, això no es diu en constel·lacions familiars? I és una cosa que...
2: Seria com l'anàlisi.
3: Jo no hi he anat, això de les constel·lacions familiars, però ho he sentit, eh?
2: Però ho has vist a nens i nenes petites jugant a recrear el món?
3: No. No.
2: Potser és divertit, o potser és emocional. Ho veureu en aquesta pel·li?
3: No sé.
2: Forastera.
3: Arriba una mica lluio, d'entrada.
2: Arriba avui a sales, el debut de la Lucía Aleñar. Hi ha plataformes, ens la tria en Marc Garriga.
8: Mayday s'estrena a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les comèdies d'aquells anys, una buddy movie amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final.

0: experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Hem institucionalitzat el consultori emocional i vital de la Laura Grau.
2: Necessitem algú perquè estem tots molt perduts, Laura.
3: Jo, com era allò que va dir Gustau...
2: Sí, consells de la Grau que a la casa li cau, no?
3: Això.
2: Això.
3: Que jo no tinc cap tipus de credibilitat respecte al que us diré. Heu de saber que totes les paraules que seran dites en aquesta secció són des de la més pura ingenuïtat i que això en realitat no està demostrat científicament.
1: I la bona intenció, que compta molt moltíssim, és el més útil.
2: Això et fa molt més terrenal, Laura.
3: Vull dir que no us ho prengueu gaire seriosament, vale? Jo sé que us fa gràcia que us aconselli, però realment és que no en tinc ni puta idea, si no, la vida m'aniria d'una altra manera.
1: Molt bé.
3: Comencem per la Melissa.

0: tu o estic molt bé amb tu. Que fins i tot algú diria que és com un pas endavant dir-se això, no?
1: Home, però és que sí. Ho és. Abans de dir-se t'estimo, sí, hi ha uns minipassos.
0: Home, jo crec que això és una clara senyal de comoditat, de projecció. Però perdona, espera't, que hi ha plot twist.
2: No, no, no, és que és pitjor que del no res de cop et diguin t'estimo. És a dir, ha d'haver una prèvia, no?, pel mig, no sé.
3: Home, sí, no?
0: Sí, jo estic molt a favor també del reforç positiu, que dius, home, però això t'està venint de gust realment o ho estàs fent una mica perquè toca per inèrcia i perquè tens la possibilitat de fer-ho? Està molt bé que t'ho diguin. Home. Per mi és una green flag. Ara, sí, després esperes. Perquè els homes són una cosa sorprenent. Diu... i va el tio i em solta. Com trobaré a faltar això? Tu creus que això és normal? I no, no és que sigui amor d'estiu en plan que se n'ha de tornar al seu poble o al seu país, no. Jo visc a l'Hospitalet i ell a Barcelona.
2: A veure, un moment, recapitulem. O sigui, ella li diu, m'agrada molt estar amb tu, estic molt bé amb tu, i ell li respon, com trobaré a faltar això?
0: O sigui, jo crec que els dos es diuen com, ens encantem, estem molt a gust, tal, i de cop i volta ell mira l'horitzó com així, com un soldat caigut en guerra i diu, com trobaré a faltar això?
2: A veure...
1: És com que ell ho dona com perquè...
3: Per acabat,
1: és com
3: no?
1: Per ell era d'estiu només, no?
2: Ja ho dona
1: com... No sé,
0: bueno, suposo que per ell té una data de caducitat o hi ha com una mena de conversa que no han tingut, que aquesta és la meva queixa i la meva indignació, en la que ell representa que ja no està disposat a seguir amb aquesta història.
2: Perdona, el Ginestà ho teníem ben clar, això, que ens va encantar allò d'amor estacional. Això és un amor estacional, no?
0: Així és. Abans d'anar amb l'amor estacional, deixa'm acabar de donar-li un consell a aquesta noia, pobra. Jo crec que et falta informació, per variar. No és que sigui culpa teva, és que aquests homes no es comuniquen. Jo crec que has d'investigar aquí, per intentar extreure què volen dir aquestes paraules. Sí, per exemple, s'havien donat un temps amb l'ex, clàssic. Coses que no et venen anunciades tu quan comences a morrejar-te amb algú. No separen les cares i aquesta persona et diu, bueno, que sàpigues que m'he donat un temps amb la meva ex i per això m'estic aquí liant amb la primera que passa. No t'avisen, després et deixaran aquestes frases. O si tenien una relació oberta i llavors ara ha de tornar amb la nòvia.
1: A mi això sempre t'ho diuen després de la cita 14, saps?
0: És que clar, la gent és que no té vergonya ni la coneix. O sí, de cop sí que ha de marxar fora i tampoc t'havia avisat del pal, ara me n'he d'anar a fer un doctorat a Bèlgica. O si ha d'ingressar a la presó. Jo què sé, és que coses d'aquestes, que la gent no t'avisa, saps? La gent només vol el que vol i ja està.
2: Tot això creus que s'ha de parlar abans, no?
0: Bueno, la gent hauria de tenir la decència d'avisar-te, encara que sigui al minut 54 d'estar amb tu.

0: Tenim aquí en Milo, que clarament no ha anat mai a la platja de Malgrat i no s'ha banyat mai amb ningú, perquè diu: hola, normalment les noies que conec a l'estiu em diuen que no estan pel plan, que volen gaudir de l'estiu sense pensar en lligams ni en el futur, etc. I també, com cada any, quan arriba el setembre, les noies que conec em diuen que no estan per tontejar, flirtejar, etc., que ara estan en una altra fase de la vida. Què se suposa que he de fer? Quant greu és no haver tingut ni una cita en totes les vacances? Gràcies, Laura.
1: A veure, però això li passa només quan és estiu o la resta de l'any també li passa?
0: A veure, jo a favor del gènere femení aquí he de dir que almenys anem de cara, eh? Almenys et diem, noi, que sàpigues que aquests petons que ens estem fent, si és que els arribem a fer, no van enlloc en cas de que sigui ple agost, o al revés, al setembre, a dir: jo ara mateix no tinc ganes de tenir una cita o el que sigui, perquè estic amb altres coses, estic prioritzant la meva feina, les meves amigues, el que sigui. Almenys t'ho diem, tio, i no juguem aquí el reforç intermitent de: ai, ara un like on story, ara et contesto una gracieta, ara te trobo de festa i et faig uns ullets i no sé què. Vinga, hombre, va, de fer reforç intermitent a la vostra puta mare.
2: Molt bé.
0: No, és que són molt pesats, em veieu, no? Que jo no estic bé amb aquest tema.
2: És que tota la raó,
1: No.
0: Vale, ja està, seguim.
1: Llavors... Milo, que buscava aquí comprensió i de cop i volta s'ha trobat amb això, eh?
0: Ja, pobre Milo, realment.
1: Què ha de fer?
0: Jo, mira, t'ho tradueixo, Milo. Jo també entenc que podríem ser més clares, però t'ho tradueixo per si a vegades no ho pilleu, que és que a vegades només volem dir que no ens agradeu prou.
1: Val.
0: Si jo no conec cap noia que hagi tingut una mica d'amor d'estiu i li hagi dit: bueno, que sàpigues que jo només vull gaudir de l'estiu i després no vull saber res de tu. Si t'has enamorat, estàs enamorada.
1: Si estan utilitzant altres paraules per dir no, Milo.
0: Pel que sigui, no m'has cridat prou l'atenció. També et dic, Milo, que no passa res per no tenir una cita en tot l'estiu. Jo penso que està bé que les coses vinguin quan han de venir, sense desesperació, sense necessitat, sense haver de forçar les coses. Jo què sé, en algun moment hi arribarà alguna noia que li vingui de gust tenir una cita amb tu. S'ha de perfeccionar una mica també el flirteig orgànic, que tu estiguis de festa i les coses sorgeixin una mica espontàniament, que a vegades no cal posar sempre dia, hora, lloc al calendari.

0: que afegeix pressió a tot el tema.
1: Hosti, ho fas molt bé això, de ser consultora.
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí, fixa't que si m'anés bé, com a mínim, sí, també sí. Podria com parlar una mica més de... Sí. De credibilitat, però no és el cas. Vinga, va. Anem amb l'amor d'estiu.
3: Vam ser aquella cançó que acaba abans de temps. Va ser com un estel fugaz creuant el cel.
1: Vam ser una... És una consulta d'una noia que es diu Helena, no?
0: Es diu Helena Marley.
1: Marley.
0: Això serà important més endavant, reteniu aquest
1: va,
0: nom.
1: Va.
0: Diu, hola, malgrat el meu cognom, no sóc expat. És el meu pare, que és anglès, que va venir en plan motero un estiu de fa quasi 50 anys i va conèixer ma mare i no s'ha mogut més de Vic. Un clàssic.
1: Va.
0: Ho dic perquè, irònicament, el meu tema és amb un expat.
1: Hòstia.
0: Anglès. A la festa major de Tona, les meves amigues em van tirar un aguanta amb el cubata i em van dir que vacilés aquest expat que estava per allà, fent-se l'antropòleg mirant-nos com si fóssim criatures folklòriques peculiars, i vaig anar a fer veure que m'atreia ja-ja. Bé, des de llavors que m'he passat l'estiu baixant i pujant de Vic a Barcelona, que és on viu, per estar amb ell. Al setembre se'n va a Estats Units a fer un... Falta una paraula, entenc que és un màster, un doctorat d'enginyeria agrònoma. No vull que marxi. Què faig? I també les meves amigues em diuen que tinc... El síndrome d'Electra.
1: Què és el síndrome?
2: Què és això?
0: Jo crec que no està ben posat aquest síndrome aquí, però no passa res. És una cosa que queda molt bé, així com per posar-te l'exemple. No? Ah. També és veritat que ell no va pujar cap cop més a Vic, perquè diu que es triga molt des de Barcelona. I jo l'he acceptat. És que estic molt enamorada. Bueno, efectivament,
2: home,
0: Helena,
2: massa.
0: Això no et pot acceptar. El temps és del mateix d'anada que de tornada i és la red flag més gran que et pots tirar la cara en aquest país, que però algú de Barcelona no vingui a veure't a comarques perquè és massa lluny.
4: És en el cas de Barcelona-Vic, que és bidireccional.
0: A veure, la R3 és una puta merda, vale? Si aquesta persona no té cotxe, però és igual, suposa que tu també l'has hagut d'agafar, no?, per venir-lo a veure a ell, o tu tens cotxe. Que això, bueno, sempre crea un desequilibri, quan una persona té cotxe i l'altra no. En
1: clar,
0: tot cas...
1: És que ella sí que s'ha passat l'estiu baixant i pujant de Vic a Barcelona.
2: Ah, però i que agafi el tren si no té cotxe que vingui, no?, a Barcelona.
0: Home, clar, home, costa una mica més, si has d'agafar el tren. Amb això puc estar una mica d'acord amb l'expat.
2: Que pateixi.
0: En tot cas... Primera cosa, Helena, no tens el síndrome d'Electra, perquè el síndrome d'Electra és que estàs enamorada del teu pare, no d'un expat, que jo sàpiga. No? Crec que va per aquí, el síndrome d'Electra.
1: No sé.
0: Ara li preguntarem a ChatGPT.
2: Ui.
0: En tot cas, aquesta persona no és l'amor de la teva vida, vale? Desfes-te ja d'aquesta idea mental de que t'has fet quatre petons amb una persona que té un accent exòtic, perquè a vegades també ens agrada, no perquè sigui expat ni perquè sigui una persona racialitzada d'un altre país ni res. O sigui, a vegades té una cosa una mica racista aquesta història, però a vegades estem tan cansades, jo ho estic, sincerament, d'enrotllar-nos amb gent amb mullet, arito i pantalons Adidas, perquè ja me'n vaig a una festa i els veig d'esquena i ja no sé amb quins m'he morrejat i amb quins no, que diem, anem a fer una cosa una mica boja, no? Una cosa que hem de sortir-nos una mica dels nostres propis marcs mentals. No vol dir que t'hagi d'agradar més aquesta persona, simplement vol dir que necessitaves un detox del teu patró habitual d'home, jo crec. Llavors... A veure, realment potser sí, no?, que aquesta persona t'agrada molt, però jo crec que ara el que has de fer és contacte zero, més que res perquè no el veuràs mai més. Si segueix vivint a Barcelona et diria, home, doncs bueno, podem forçar, no?, una mica de relació de tardor, però si se n'ha d'anar, noia, em sap molt greu, però deixa'l de seguir a Instagram, no cal que el bloquegis, però deixa'l de seguir, muteja'l, que no et surtin més stories, que no tinguis la temptació, i ja està, intentem passar pàgina.

0: experts. ICAT. Alfons Gorina.
1: Tornem a tenir l'Alfons Gorina amb nosaltres. Bon dia.
2: Bon dia.
1: És el crític cinematogràfic del programa. Ja ha passat l'estiu. Pensa que els nostres oients no som de mirar el passat. De fet, fa un parell de programes ja comentaven els personatges i els ninotets de Doomsday, la pel·li dels Avengers, que això crec que és per Nadal.
2: Nadal.
1: Serà una de les bombes de la temporada?
2: Home, sí, Spider-Man està a punt de convertir-se en la pel·li més taquillera de la història.
1: De la història.
2: Als Estats Units. Uh-huh. I la tercera a nivell mundial. Imagina't tots els Avengers, i a més en Nadal, que cada dia és com si fos cap de setmana, durant dues setmanes. Preveuen que facin més de 1.000 milions només als Estats Units. Les visualitzacions del trailer, uh-huh, tot això ha trencat tots els rècords, per tant, s'espera, vaja, l'apoteosi.
1: S'ho esperava Christopher Nolan d'acabar sent el tercer o el quart de l'any, o el cinquè, o així, per on caigui, amb la seva odissea?
2: No sé si ell s'ho esperava o no, jo sí, almenys, perquè sí. Christopher Nolan ara mateix és com l'Spielberg de la nova generació, uh-huh, i per tant, tot el que toca, i més en pel·lícules grosses com aquesta, doncs ho converteix en or, sens dubte.
1: Però vaja, que el Tom Holland amb les seves trenyines li ha passat per davant, això sí, eh?
2: Tom Holland amb 30 anys crec que està a punt ja de ser l'actor més taquiller de la història, perquè clar, quan signes un contracte amb la Marvel, et fan fer 15 pel·lícules, totes són una passada, i doncs imagina't, no? I a més està l'Odissea i altres pel·lícules d'aquest estil.
1: Doncs seguirem parlant de la indústria també amb l'Alfons, que ens encanta. Volem que ens analitzi les novetats que avui podeu anar a veure.
3: Acaba de passar algo en la Rambla, 5 ambulàncies.
1: I comencem amb una pel·lícula que teníem al nostre radar de fa ja setmanes. Cronos es titula, i la teníem al radar perquè és una producció sobre els atemptats de les Rambles de l'any 2017, si
2: 2017.
1: Amb l'Enric Auqué, Diana Gómez, actors catalans també com Pablo Derqui. Què tal aquesta recreació d'uns fets tan tristos i tan impactants i que van passar tan a prop d'aquí on estem ara?
2: Doncs sí, és un xoc, realment, veure aquesta pel·lícula per tothom que va viure de prop. Això, clar, són coses que fins ara sempre ens havien passat lluny, no?, i que veiem a través de les pel·lícules gairebé doncs, com una ficció. Vull dir que aquesta pel·lícula entenc que és un impacte i una pel·lícula molt potent per començar a dos nivells, a nivell emocional i a nivell cinematogràfic, però és una pel·lícula ideal per començar la temporada en el sentit de que uneix tot els requisits per ser una pel·lícula que centri molt el nostre interès. A mi m'ha agradat molt com a pel·lícula, em recorda molt, saps aquella pel·lícula del Peter Berg que es deia Dia de Patriotes, que era els atemptats de Boston, que també era el mateix, es feia com tota la reconstrucció del que passava, les hores policials posteriors, o recorda molt també a les pel·lícules de Paul Greengrass, saps? Aquesta tensió tan realista, de càmera en mà, de carrer, en fi. Crec que el Fernando González Molina, que és el director, ha fet una gran feina a nivell tècnic. Suposo que com aquí la gent l'ha viscut més de prop i ha conegut més o menys la història o els personatges, alguns els hi patinaran potser una cosa més, una cosa menys, però com a mínim, com a exercici cinematogràfic, he de dir que és una pel·lícula molt distreta i molt ben rodada i que almenys els personatges que jo conec, no? Per exemple, el Pablo Derqui fent del cap dels Mossos, no? Del trapero, està excel·lent. O sigui, realment recorda moltíssim la manera de parlar.
1: L'Enric Auqué fa de persona que passava per allà, o fa de policia, fa d'investigador?
2: Fa de mosso, i crec que és un, també un mosso basat en un personatge real, aquest no el conec tant, i la veritat és que estan tots molt bé. Per tant, jo la compro bastant, a veure què dirà la resta de la gent aquí.
1: Perquè ja veig que a nivell tècnic, com ens diu a fons, aquí hi ha recursos, que cada cosa funciona.
2: Sí, és
1: però
2: una pel·li grossa.
1: Si algú de bones a primeres no hi volgués anar i creu que és un tema que no és per fer un espectacle o per treure un profit, fins i tot, sol ser gent que no l'ha vista, què diries tu?
2: O fins i tot lectures de quin tractament fa dels terroristes i de la ideologia, perquè clar, això 2017, però ja sabem com està el món actualment, no? Perquè jo m'he trobat gent que m'ha dit és que trobo que la pel·lícula, malgrat que va haver-hi els atemptats, tracta molt malament a la gent musulmana, etc. I per tant, no ho sé. A veure que, com serà rebuda, és una cosa que jo tinc curiositat i una mica de preocupació, també t'he de dir.
1: Sí. Mira, si voleu complementar-ho, recordes el docu, a mi m'ha encantat, el de 800 metres o 300 metres de Netflix,
2: sí,
1: que era documental, per tant, no parlem de ficció, i realment donava molta info sobre els terroristes, d'on venien, què feien, per què i com van arribar a aquest extrem.
2: Sens dubte, el Fernando em va dir que, de fet, la pel·lícula partia ja d'aquest documental.
1: Sí, sí, sí, increïble documental, eh?
2: Sí, sí, sí. Per cert, que tindrem entrevista amb el director del programa, l'Spin-off, per tant, ho podeu recuperar.
1: Nova temporada d'Spin-off, el programa de cine de l'Alfons. Recorda'ns dia i hora.
2: Sí, els dimecres a les 10 ja teniu el primer, amb Fernando González Molina. Guai. I Cronos, per tant, dimecres a les 10 al podcast, evidentment.
1: Doncs aneu a aquest.cat a sentir l'entrevista amb el director de Cronos. I ara, més divertimento, imagino, perquè és el que fa l'Eli Roth amb les seves pel·lícules. Divertimento, terror?
2: Sí, no, totalment. És una pel·lícula... Podria haver estat una novel·la de Stephen King, però de les primeres, saps? De l'època It, per entendre'ns. Aquesta es diu, crec que li han posat aquí, Dulce Sabor a Muerte, no? Mm-hmm. The Ice Cream Man. I, bàsicament, The Ice Cream Man és tal com sona, eh? Un senyor que ven gelats en el típic barri residencial pijo americà, amb els típics carros de gelats que van passejant, i a partir d'allà es dedica a posar una cosa estranya als gelats que fa que els nens es tornin el pueblo de los malditos, saps? Per entendre'ns, i a partir d'aquí comença el festival del terror i del gore a mesura que els nens són captivats per aquest estrany personatge.
1: A més, parteix d'aquelles conspiranoies tan yanquis de, ai, que el meu fill li han posat algú dintre del gelat, no? Que sempre estan molt atents a aquestes amenaces absurdes.
2: Sí, pot ser, sí, sí. Però quin problema té per mi la pel·lícula? Que Eli Roth, que és un director que, bueno, no és que em sembli extraordinari, però crec que aquestes pel·lícules les fa més o menys bé, per mi es precipita massa, és a dir, no conté gens el suspens. Als 10 minuts ja ho has venut tot a nivell de suspens i ja comença la carnisseria pura i dura. I clar, ell s'ho passa molt bé, però, ostres, fins i tot durant 1 hora i 20 minuts, que és una pel·lícula molt curta, se t'acaba fent llarga, perquè hi ha prou de mutilacions, però vaja, la pel·lícula és divertida, estones.
1: I el so del camió dels gelats sempre té aquest punt sinistre si l'escoltes d'aquesta manera que l'estem sentint.
2: No, sí, pallassos, joguines antigues i músiques d'aquest estil. Sí,
1: ara
2: sí.
1: Anem a dalt d'un avió.
4: My name is Jeremy Durham. I was a passenger on flight 298.
1: Box vol 298, com acabeu de sentir. I sí, ens referim a la caixa negra. Hi ha un accident aquí?
2: Sí, hi ha un accident... No t'acabo d'explicar el què. A veure, és una pel·lícula catastrofista amb un punt fantàstic, però t'he de dir que el que més em va sorprendre d'aquesta pel·lícula, Roger, és... no sé si recordes quan TV3, als anys 90 o principis del 2000, potser posava una sèrie que es deia Altres Límits, que,
1: sí,
2: eren,
1: home,
2: que eren... Doncs això podria ser...
1: La feien després de Stargate. És a dir, era sessió doble increïble, dimecres a la nit al 33. Sí, i Altres Límits, per si algú no ho sap, era una mena de Dimensió Desconeguda, no? Antologia de relats de ciència-ficció.
2: Clar, jo parlo d'Altres Límits i no de Dimensió Desconeguda, sí, perquè aquesta pel·lícula és que em recorda molt aquell tipus d'estètica. Sembla una pel·lícula dels 90 i el tipus d'història, vull dir, és una cosa que per mi donava més per un relat curt que no per una pel·lícula llarga com han fet, perquè bàsicament, no sé si recordes també aquell capítol de la Dimensió Desconeguda del William Shatner, que es va fer mític, que és que ell va en un avió i comença a veure una criatura que està a l'ala de l'avió desmuntant les peces i ningú el veu excepte ell i comença a passar-ho fatal. Doncs és
1: però
2: que
1: parodiat al Simpson, eh? Potser molta gent ho va descobrir
2: Simpsons,
1: pel capítol de paròdia.
2: Amb un autobús, sí, i s'ha fet mil vegades, això de l'avió. Doncs això és una pel·lícula sencera sobre això, sobre un passatger que ell veu fenòmens paranormals i ningú més els veu, malgrat que estan per tot arreu. I, en fi, és una pel·lícula, mira, et diré divertida, però una sèrie
1: bé. Premi pel primer oient que ens recordi a quin capítol del Simpson el Bart veu des de l'autobús escolar que hi ha un monstre destruint la carrosseria, perquè tampoc tant no me'n sé. I l'alternativa per anar al cinema és la pel·lícula valenciana Aixam.
2: Sí, és una pel·lícula, com tu dius, valenciana, és curiós, no? Un terror rural valencià, no? Un folk horror valencià. I és una pel·lícula que recorda molt a El Bosque o La Playa, és a dir...
1: Ah, d'en
2: sí, una miqueta. No, La Playa, la del DiCaprio, saps? La del Danny Boyle.
1: Ah, jo pensava en The Village, ara, i Tiempo, no.
2: El Bosque, sí, El Bosque, sí, sí, sí. The Village, del Shyamalan, sí, i també La Playa, la del Danny Boyle, en el sentit de... Aquí no estic explicant cap sorpresa, és una cosa del tràiler. Persona que està farta de la societat, farta de la ciutat i tal, i de cop descobreix una congregació de gent que viu al camp i que són aparentment molt feliços procurant-se els seus recursos i vivint com si visquessin fa no sé quants anys, no? I a partir d'aquí, doncs, el de sempre. Comença a descobrir que no tot és tan idíl·lic com semblava, que aquesta comunitat amaga coses més fosques, en fi, és una pel·lícula potser ser una mica tronada, ja l'hem vist altres vegades, però té la particularitat que com és aquí, a València, doncs és curiós.
1: I a més, potser el tràiler que ens l'has posat, algun oient molt audaç ha detectat la veu de la Maria, una cantant valenciana que ens mola molt, i sí, ha fet la cançó original per aquesta pel·lícula, i m'he molestat el fet de treure la sencera, la versió d'estudi.
2: Ah, sí.
1: Última cançó que ha publicat la valenciana La Maria, publicada fa qüestió de dies, i que sí, expressament per aquesta pel·lícula Aixam. El tema principal és La Mentida. Busqueu-la sencera si voleu a xarxes per sentir el més nou de La Maria. I acabem en el món rural, però ara d'Itàlia. Això es titula Cinque Secondi, per tant, 5 segons.
2: És la nova pel·lícula del Paolo Virzi, que a mi és un director que no m'agrada gens perquè acostuma a fer pel·lícules italianes d'aquestes molt ensucrades o romàntiques, etc. Però la Laia ja posa cara d'atenció, eh?
1: Sí, t'interessa tu, doncs, els 5 segundos?
5: No ho sé, potser sí, a veure.
1: Explica, Alfons.
5: Però anava a fer un pro, Alfons. No m'interessa gens aquest director perquè fa això, però aquí potser no ha fet això.
2: Sí, aquesta és està una mica, per sobre, una mica. Tampoc diré que és una setmana extraordinària, Roger, per començar, però estem engegant motors encara a nivell de cine. L'agost és un mes normalment molt dolent, no ho ha sigut en aquest cas, que he de dir que ha anat molta gent al cine aquest estiu, però tenim poques estrenes i per tant, escolta, he hagut de posar aquesta també del Paolo Virzi, que en aquest cas ens parla també d'un senyor que viu aïllat de la societat amb una casa, ell sol, per un passat una mica fosc, i que de cop se li instal·len al costat una sèrie de joves ocupes, que ocupen el terreny del costat, per instal·lar unes vinyes, i a partir d'aquí, diguéssim que comença el típic conflicte que acaba esdevenint una amistat de forma estranya, no? Bé, és una pel·lícula molt normaleta, molt tova, però mira, funciona més o menys bé encara.
1: Mira, Laia, tu pots mirar les pel·lis anteriors d'aquest director, més romanticones, com ara La Pazzi e Gioia, La Prima Cosa Bella o Caterina va incitar.
2: Home, clar, si dius en italià segur que agrada més. La Prima Cosa Bella, no? Com no t'ha d'agradar?
5: No, Caterina va incitar em va agradar molt. És una pel·lícula d'adolescents, una nena que es trasllada a la ciutat, a Roma, i que ve d'un poblet i molt xula la pel·lícula.
1: Mira, la teniu a Netflix. L'aposta d'aquesta setmana de la Laia és no anar al cine i quedar-se a veure Caterina se va a Roma.

0: d'agost.
1: Peter Jackson visitarà Catalunya, també acompanyat de Danny DeVito, en la imminent edició del Festival de Cinema de Sitges. I've come into possession of a map. Sí, el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, ens visitarà, però des de la seva altra faceta, la més bizarra, la més original. Si no coneixeu la seva trajectòria anterior, aquella trilogia èpica, doncs té pel·lis com Bad Taste, sobre uns extraterrestres que venen a la Terra a cultivar humans per fer hamburgueses extraterrestres.
2: Això del cultiu d'humans, això ja ho vam veure a la Guerra dels Mons, no?
1: Sí, per exemple, en aquest cas volíem fer hamburgueses, volíem fer fast food extraterrestre i són uns ninots fets com amb cartró pedra, molt cutres. També Meet the Feebles, pel·li de Peter Jackson, feta també amb ninotets, o el clàssic Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, que es va passar per Sitges l'any 1992 i es van dur un premi. Doncs més de 30 anys després, Peter Jackson torna al Festival de Sitges per presentar la versió 4K de Brain Dead, així la podrem tornar a veure, o jo mai l'he vist en pantalla gran, i assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong, també actualitzada, recordeu la pel·li del 2005?
2: Aquesta és la Jack Black?
1: Sortia Jack Black, que era el millor de la pel·lícula,
2: sí.
1: L'Adrian Brody una mica despistat, la pel·li m'ha semblat una mica normal era, però sí. Bé, l'acompanyarà Rick Baker, que és el mestre del maquillatge i efectes especials. Doncs Peter Jackson, que vindrà a Sitges, també vindrà Danny DeVito a rebre el Gran Premi Honorífic, tots el recordem sobretot pel Pingüí, del Batman.
2: Sí.
1: No sé si alguna comèdia dels 90 que et moli com ara los...
2: Junior, jo me'n recordo aquella pel·lícula que embarassaven a l'Arnold Schwarzenegger.
1: Sí, sí.
2: Era com molt inquietant, veure el prenyat.
1: Era el metge o era l'amic?
2: Era l'amic, a més els dos crec que eren científics i metges, sí.
1: Però podríem dir que DeVito era com el ginecòleg de Schwarzenegger.
2: Sí, exercia tal qual.
1: Potser el recordeu també, aquesta mateixa parella, los gemelos golpean dos veces.
2: És veritat, també.
1: Doncs Danny DeVito, que serà a Sitges recollint aquest premi per la trajectòria. També hem sabut que Alejandro Amenábar vindrà per celebrar el 30è aniversari de Tesis, una de les pel·lis espanyoles més vistes de la història. I també hem sabut que la pel·li inaugural serà Found Alive, de la directora Carlota Pereda, aquesta cineasta extremenya, que vam entrevistar aquí els experts, quan era una total desconeguda, i ara obrirà el festival el proper dia 8 d'octubre. Doncs grans noms, personatges que podrem veure d'aquí poques setmanes al nostre país i des d'aquí us ho explicarem.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: s'aposta en eleccions municipals, aquelles en què pot ser més diagrames, perquè n'hi ha, en lloc d'un, n'hi ha bé, quasi 1.000, si no m'equivoco, i pots dir allò de jo voto a la persona, no a la llista. I també una cosa molt divertida que faig és jo, ja que tinc doncs, bé, certa edat, hi ha gent que ja han passat prou anys com perquè els hagi conegut anant de festa tots torts violentant mobiliari urbà, i ara són alcaldes. I pots anar a la web de tal poble, equip consistorial, i surt aquella persona que jo coneixia de fa un dècades, i surt allí, missatge de l'alcalde, amb una cara de pal. No sé si tu ja t'ha passat, has arribat a aquesta fase de la vida? Aquesta fase arriba,
1: A mi aquesta fase del tot encara no m'ha arribat, però m'ha arribat la fase d'haver-me fet uns petons amb regidors d'altres pobles, haver-me trobat a gent que també mana amb ajuntaments fent botellón a la seva pròpia festa major, coses d'aquestes, saps? Però bueno... divertit. En tot cas, no veníem a parlar d'això, no veníem a parlar de la gent que sí, coneixem, no, els altres consultoris.
0: No hi ha jogo de regidoria.
1: No, és el consultori, ja ha passat la secció del consultori. Estem parlant d'una secció més seriosa que es diu quivoto.cat. Per què hem titulat així aquesta secció? Perquè és una web que ha fet una persona que penso que hauria de ser Creu de Sant Jordi immediatament, estructura d'estat d'aquest país, que es diu Humbert Blanco. És un emprenedor digital de Sant Just d'Esvern, i jo l'he descobert per aquesta web, però és que després he sabut que n'havia fet diverses a les quals jo ja havia entrat anteriorment, ¿vale? Primer parlem d'aquesta web que es diu quivoto.cat, i és una web que ella ha desenvolupat on tu pots cercar el teu municipi, alcaldia, regidor, qui vulguis, i et surt tot de dades superinteressants a l'hora d'informar-te, doncs, efectivament, de quina és la millor llista per votar a la teva ciutat, a la teva població, no? Podeu trobar-hi coses tan interessants com, per exemple, doncs, quantes dones hi ha al consistori, si aquest govern municipal ha canviat a mitja legislatura o no, quants anys fa que governa... bueno, coses de... quan cobren, fins i tot, tot tipus de dades de tots els 947 municipis de Catalunya.
2: Molt bèstia,
1: És que és una bogeria. Bueno, hi ha un petit comptador també que em fa molta gràcia de quants dies queden per les eleccions. Falten 261 dies.
3: Oh, quins nervis.
1: El 23 de maig de 2027.
3: Ah, mira.
1: Increïble.
3: Ja ho sabem.
1: Hi ha rànquings també de, per exemple, deute públic que té cada ajuntament, també els partits, quin abast tenen per comarques i per municipis en tot el territori, comparadors també de governs diversos i de pobles diversos. És una meravella. Us recomano que entreu a quivoto.cat i que xafardegeu, perquè és que realment és una bogeria les dades que pot arribar a donar aquesta web, que a més està en fase beta. O sigui, això ho vaig trobar per X, per Twitter, i l'Humbert ens informava a tots que té la intenció d'ara, fins al 23 de maig de 2027, desenvolupar encara més aquesta pàgina web, perquè, per exemple, està fent enquestes als veïns de cada poble, cada ciutat. Algunes han sortit i algunes encara no. Per exemple, jo vaig buscar a Blanes si podia fer ja aquesta enquesta, tot i que ja no estic empadronada allà, amb tot el dolor del meu cor, i representa que intentarà fer estadístiques del grau de satisfacció dels veïns i les veïnes respecte a la governança del seu ajuntament. O sigui, intentarà com fer un retrat de com estan en aquella poble o ciutat a nivell municipal de satisfets amb els seus governs i amb els seus ajuntaments, quina és la percepció que tenen del govern, no?
2: És una feinada, perquè són més de 900 municipis a Catalunya.
1: I una quantitat de dades que jo no sé com les treu, qui mana i com hi va arribar.
2: Jo crec que el millor de les dades no només és que ens les dona, sinó que les situa en relació als altres. Per exemple, el deute per habitant, doncs, ens diu, és tant, però en relació als altres pobles està, hi ha més deute o hi ha menys deute. És a dir, jo crec que et situa, no?, bastant.
1: No, i per exemple, en què han fet les polítiques, no? Anem a buscar un poble, una ciutat, anem a buscar Barcelona perquè estem aquí, no perquè vulguem ser capital
2: centristes.
1: Encara
2: que sí, perquè és el més gran.
1: Però és que és molt boig. Ai, espera't, que ara m'està costant això, tu.
0: Mentrestant, puc dir que a mi m'agraden els pactes inversemblants que hi ha molts municipis i també aquelles ciutats mitjanes o directament petites on hi ha 15 partits diferents al consistori i tenen dos o tres partits independents d'aquell poble.
1: No, i també hi ha pobles molt petits, la majoria, que tenen una sola candidatura. Que és tipus, és que votes aquesta o votes en blanc, no hi ha més. Per exemple, Barcelona, no? Et diu els habitants que té, totes les dades de quantes 41 regidories al ple, llistes tancades, governa el PSC, tot i que la llista més votada va ser en Trias per Barcelona, bueno, tots sabem que és Junts, però entén-me, el nom del partit era aquest, sense majoria absoluta. Gasta per habitant, 2.240 euros. Deu per habitant, de deute públic, 751 euros. el rebut mitjà d'IBI és de 693 euros i llavors te'l compara amb el més habitual, els de la seva mida, que són 489 euros. Per tant, està dient, aquí amb l'IBI ens estan estafant, cosa que ja sabíem. Van a votar les últimes eleccions el 60,6% de la població, també aquestes estadístiques de participació. Manen des del 2023, que va ser la primera legislatura, però en cas de que manessin des del 1980, doncs també t'ho diria. És flipant aquesta web, és que jo vaig estar potser 6 hores amb aquesta pàgina web de quivoto.cat. Penso que és superútil i que ens pot anar molt bé per informar-nos de quina ha estat la trajectòria del nostre municipi i ciutat on haguem de votar. Parlem del seu creador, de l'Humbert Blanco, perquè jo pensava, qui té tant temps lliure? O sigui, realment aquesta persona, ja us dic, hauria de guanyar per mi la Creu de Sant Jordi immediatament.
0: Qui
1: perquè
0: és
1: també va fer una web que va ser molt visitada, que jo, de fet, crec que hi vaig entrar en el seu moment, sobre l'eclipsi, que era eclipsi.info, en què tu podies comparar com es veia l'eclipsi des de diversos municipis, podies mirar a quina hora es produïa, en quants minuts, quin percentatge de totalitat, si tu estaves en un lloc concret podies veure si algun edifici t'ho tapava o no. Vull dir, és un tio que es dedica a desenvolupar webs en moments de molta necessitat.
2: Molt xules, les webs, les estic veient.
1: Com és aquest moment, i també he trobat que va fer una web per la pandèmia que es deia ajudem.cat, que també servia doncs, una mica per fer xarxa mútua d'ajuda, de trobar doncs, punts de recurs per persones que eren vulnerables, que no tenien acompanyament, etc. Vull dir que increïble la feina que fa l'Humbert.
3: No ha parat aquest noi, eh?
2: No, està molt bé. I a més, les dades, de la manera que se'ns mostren, no embafen. Perquè tu, quan veus moltes dades en una web, ostres...
1: No.
3: És complicat de llegir, no entens res.
2: Et mereixen, no? Oh,
1: la web
2: doncs
1: de qui voto.
2: Està molt ben dibuixada.
1: Està feta per tontos.
2: Sí.
1: Feta, que és la millor cosa que et poden dir, perquè vol dir que tothom ho pot entendre. Increïble, nois. Entreu a xafardejar aquesta web. Bàsicament era la meva aportació d'avui. Ja està, ja no tinc res més a dir.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 7 de setembre i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada, a hores d'ara, que era un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa, en aquest cas, és un vehicle avariat a la ronda de Dalt, que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta també a la ronda litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Hola, molt bon dia. Comença la setmana amb perspectiva ja de baixada de temperatura a partir del dimecres. Això seria el més important de la previsió dels propers dies, però començant per avui, encara la calor ha de ser molt evident. De fet, aquest matí ja tornem a despertar amb un ambient molt i molt agradable. Moltes temperatures no han baixat dels 23-24 graus i només amb alguns núvols escampats per la costa. Al llarg d'aquesta tarda, una temperatura molt elevada una altra vegada al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Arribarem als 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialt i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
4: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
5: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
6: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
5: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
7: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
5: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia.
1: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
8: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que el mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa més i mig que la vam convocar i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar el comitè de vaga, per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos habitable. Però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
1: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
8: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, tot i que ells van signar i es va tirar endavant. Després vam aconseguir desencallar-ho i va haver un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
1: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I, per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just el dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques.
8: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses. Jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia. O sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure, perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en el centre després se'n parlarà i estan indecisos per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu els alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
1: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
8: Evidentment s'ha de revisar. És un model que bueno, es va intentar, bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos. I són molts recursos els que es necessiten. I ara mateix no hi són. Llavors s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
1: Doncs Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo. Que vagi
8: moltes
1: bé.
8: Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
9: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
10: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir ni al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
1: I un apunt en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit del govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: De nou a casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns, torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui també la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma.

0: el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer, que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
1: Tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells ho han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
2: Yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
3: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Estassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
4: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo. Mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
5: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, de l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.

0: Sabal ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones han pogut gaudir de l'espectacle. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
1: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser, assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80 de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
7: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
6: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una 20 de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicta. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts i mig de 8:15. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer, a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem suar en els titulars, les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialt i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
8: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
6: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
11: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
6: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
6: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
12: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant. Però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla, i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
13: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
12: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
6: I arribarem a 7:45 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
14: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional tampoco a nuestra realidad territorial, y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
6: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ell és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, bon dia.
6: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
15: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera, Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar, i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. Va estar ho fent en Líbia, està en Turquia, que es paga per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació, d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que diríem seguretat compartida. Drogues, migracions i el yihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Tant, jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguéssim, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar només que el ministre dimiteixi, això seria com deixar-ho tot igual.
6: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que això pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara.
15: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir no el faig enfadar. Però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei, aquesta cadena s'ha de Bueno, jo crec que s'ha d'investigar i així i tot jo crec que Espanya el que no pot basar-se és, i aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses, eh? Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en que Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme, ni en migracions, ni en temes de drogues pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
6: Tica Font, acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
15: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
6: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
15: Gràcies i bon dia.
6: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
16: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
6: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Siempre hacen todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentaba no haber sumado una victoria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de buit d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1987. Espagat.
5: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
2: Jordi Bové, director del Termcat.
6: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
8: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
7: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I anirem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. Dels esports, el Barça és líder en primera en solitari. És líder en solitari de primera, ara ho diem bé, de primera divisió, després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen 3 minuts i mig ara mateix de les 8 en punt, és hora punta i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger, explica'ns.
9: Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes, podríem dir, habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. El més important és un accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la C58, a la zona de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí hi ha cua important de més de 5 quilòmetres entre Ripollet i Montcada i Reixac, arribant cap al nus de la Trinitat. Per tant, complicacions a la C58 d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. De la resta de la xarxa viària, ens quedem amb l'autovia A2, ja baixa molt carregada entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, arribant a Cornellà d'entrada a Barcelona. També destaquem la B23, amb retencions importants aquí, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu, i més endavant, entre Esplugues i la Diagonal, i acabo amb l'autopista del Garraf, que també va força plena entre Gavà i Sant Boi, enllaçada amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, que ens explica, que ens diu que el martiri estiuenc, avui, tampoc no fluixa. Molt bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, aquest estiu sense fi, sense treva, gairebé ja des de finals del mes de maig, doncs encara continuarà avui donant-ho tot. I això què vol dir? Doncs que ja al matí comença una altra vegada molt més suau, molt més càlid del que toca. Tenim moltes temperatures ja a aquesta hora, que estan voltant els 25 graus arran de mar i també en alguns altiplans de la Catalunya central, cotes més elevades, i aquest matí que desperta també amb pocs núvols al llarg de les immediates hores. Només en tindrem algun d'escadusser cap a la Costa Daurada, també a prop del Cap de Creus, al Golf de Roses, núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa xafogó, però que seran de passo que t'emboli. De fet, aquesta tarda, gran part d'aquests núvols de la costa s'acabaran desfent, n'apareixerà algun de despistat al Pirineu, sense tempestes, i ja diem avui, doncs, encara la temperatura desbocada per les dates. Recordem, 7 de setembre, doncs aquesta tarda una altra vegada fregarem els 40 graus en alguns indrets del Pla de Bages i del Pla de Lleida. A calçar-se toca. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Ho acabem d'escoltar, eh? Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialt i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat tots dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Rabayán.
11: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
7: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de Caral Àries.
12: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
13: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
12: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
14: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
12: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
7: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'enmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
7: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
15: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
16: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no? Com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
15: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
7: Un altre dels arguments d'aquesta jornada és, de nou, la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
17: El PP votó en contra de la redistribució y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
7: Justament, Tica Font, presidenta del Centre d'ELAS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per saber tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
18: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
7: Un apunt encara en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit del govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
19: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
7: Quart de nou, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
20: Bon dia, Elena. Sí, som al passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro, un passadís d'uns 300 metres aproximadament que s'ha reobert avui, Elena, després de 2 mesos de feina. Durant aquest temps, els passatgers havien de sortir al carrer, havien de creuar plaça Catalunya per poder fer el canvi de línia, però a partir d'avui el metro de Barcelona ha recuperat la normalitat, s'ha posat en marxa aquest nou intercanviador reformat, actualitzat, després d'una les obres que han superat el 1 milió d'euros, que s'han desplegat durant tot l'estiu i que han servit per reobrir novament un intercanviador pel qual passen cada dia unes 43.000 persones. Però durant la segona setmana de setembre, que tot just arrenquem, el metro de Barcelona no només ha recuperat la normalitat en aquest passadís que, com dèiem, enllaça les línies 1 i 3 del metro. Aquesta normalitat s'ha fet extensiva també a les línies 9 i 10 del metro, amb la recuperació de tot el servei entre la Sagrera i Bon Pastor.
7: Doncs gràcies, Anna. Suposem que això satisfà i força els usuaris del transport públic, fer-los una mica més còmode aquesta tornada a la normalitat. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 també reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma, després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes. Recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir com a veure una estelada.
1: Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Va perdre davant el Pozo Murcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, els va permetre tornar a obrir forat amb dos gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder eixugar. L'Ilerma Lleida ha aconseguit la segona victòria seguida al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 103-99 sobre el Quinzenàs Manresa. Un duel que suposava la primera derrota de la pretemporada per als del Bages. Amb baixes a tots dos equips, el partit va ser molt equilibrat. No va ser fins al tram final quan els lleidatans van marxar d'11 punts i malgrat que el Manresa va tornar a igualar el marcador, finalment el triomf va ser per al Lleida. També a Sant Julià, el Joventut aconseguia el primer triomf de la pretemporada per 72-66 sobre l'Ulm alemany. Els verdinegres van dominar el marcador durant la major part del partit i es van veure els primers minuts d'algunes de les noves incorporacions, com Àlex Reyes, màxim anotador, amb 11 punts, o Nico Laprovittola. Els de Dani Miret tanquen així la pretemporada abans d'afrontar la fase de grups de la Lliga Catalana. Dimecres s'enfronten a l'Ilerna Lleida i divendres al FIAC Girona. I parlem ara de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de Trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan.

0: I la cultura ens permetrà arribar a 8:45 del matí. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica en Marc Piqué, deia, de Lleida Televisió.
1: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: I marxem ara cap al Tarragonès perquè Salou ha recuperat aquest diumenge la processó de la Mare de Déu de les Nits Daurades, que es va haver de suspendre el 15 d'agost per una alerta vermella per possibles inundacions. Enguany se celebren els 260 anys d'aquesta processó que ha anat des de l'església de Santa Maria del Mar i fins al port per pujar la Verge en una embarcació. El que també es va haver de suspendre ha estat o va ser el castell de focs artificials al litoral saluenc, que per fi s'ha pogut celebrar. I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper. El programa es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor

0: Sergi López. La directora i presentadora del programa, Anna Morgades Valldosera, ens explica la clau d'aquesta nova aposta de les ràdios locals.
1: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postre més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Dèiem que els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencial.
6: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
5: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha dit des del Notícies en xarxa que cal una investigació exhaustiva per anar a l'origen de la crisi migratòria més complexa que ha afrontat Espanya en la història recent.
7: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
5: El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I tornarem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. I dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant del València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, avui destaquem que Jordi Savall ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho destacàvem en titulars. Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayany.
8: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
5: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta notada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga del sindicat Justec i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació als centres serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Arias.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
11: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
5: Doncs des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
5: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
12: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla, i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
13: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
12: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
5: Minuts per arribar a 9:15. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
14: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
5: Justament, Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació en concret per part de l'Estat espanyol, o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
7: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
5: I encara un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
5: I tornem de nou a casa nostra perquè el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals, recordem-ho, nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els usuaris. Satisfets, suposo.
15: Bon dia, Helena. Sí, evidentment, satisfets per la reobertura d'aquest passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Helena, un passadís d'uns 300 metres de distància que es reobre avui, sí, després de 2 mesos d'obres, tot coincidint amb l'estiu, unes obres que han superat el 1 milió d'euros i que han servit per actualitzar i posar al dia aquest intercanviador que utilitzen gairebé 43.000 persones cada dia. Què feien, Helena, els usuaris durant l'estiu? Doncs havien de fer el transbordament de la línia 1 a la línia 3 del metro, o a l'inrevés, de la línia 3 a la línia 1 pel carrer i creuen plaça Catalunya. Tot coincidint amb la segona setmana del mes de setembre, però el metro de Barcelona recupera la normalitat amb l'obertura d'aquest passadís que enllaça les dues línies de metro de Barcelona, una normalitat que també s'estén a les línies 9 i 10 del metro, perquè s'ha recuperat el servei entre la Sagrera i Bon Pastor, així que la segona setmana del mes de setembre arrenca amb la recuperació de la normalitat al metro de Barcelona després de les ja tradicionals obres de l'estiu.
5: Gràcies, Anna. Les arrencades sempre costen, per tant, posem-ho fàcil. Bona feina. Gràcies, companyes. Que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb 2 trens per hora i sentit els dies laborables i 1 tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada, a Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. També us expliquem que un centenar de veïns de Castellciutat, el nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell, s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la Nacional 260 per reclamar la construcció d'un pas de vianants que permeti travessar la carretera amb seguretat. La protesta, que va provocar afectacions al trànsit tant en sentit Andorra com en sentit sud, com en direcció sud, serveix per posar de nou sobre la taula una reivindicació que el veïnat considera enquistada i que es remunta a l'any 2010. Tot i que hi ha un projecte aprovat des del 2024, les obres encara no han començat perquè s'està pendent de resoldre el rebuig d'un dels propietaris afectats. Un home va apunyalar ahir 3 persones en un pis de Barcelona i va acabar ferit crític després de llançar-se pel balcó des d'un quart pis. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que dissabte també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també va atacar la noia amb ferides més lleus. L'aldarull va dur el tercer ocupant de l'habitatge a dirigir-se a l'habitació, on també va resultar ferit lleu pel seu company de pis.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: Doncs abans dels esports us volem parlar d'una de les darreres tendències entre els adolescents, el que s'anomena farmejar aura. Tot un fenomen de masses que aquest diumenge ha saltat de les xarxes socials als carrers de Terrassa, on s'hi han concentrat prop de 300 joves per assistir a aquesta peculiar batalla d'estils. Ens en dona tots els detalls el Martí Paola, de Canal Terrassa.
16: Unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda de diumenge al Raval de Montserrat, atretes per la convocatòria del grup d'amics de la Vispero, que ha organitzat una peculiar baralla d'estils, o com es coneix darrerament a les xarxes socials, una competició per farmejar aura. Una tendència que triomfa especialment entre els adolescents.
17: Bueno, ¿qué está pasando? Que hay una batalla de aura, y las batallas de aura son tipo farmear aura, lo obvio, ¿no? Hay que hacer movimientos como el Sixer, como lo que están haciendo ellos.
18: Demostrar tu aura, lo que llevas, cómo te defines. O sea, expresar tu ser, uno mismo, expresarse, cómo te expresas.
16: El concepte fa referència a guanyar carisma, presència o popularitat davant dels altres. I això és precisament el que han intentat els participants: exhibir el seu millor estil, actitud i posada en escena davant del públic per veure qui aconseguia acumular més aura. La immensa majoria dels assistents ho ha mirat com a espectadors i només una quinzena d'atrevits s'han engrescat a participar en aquesta particular batalla d'estil. Una convocatòria sorgida a les xarxes socials que ha acabat reunint centenars de joves al centre de Terrassa i que demostra un cop més la capacitat d'aquestes noves tendències digitals per saltar de la pantalla al carrer.
5: Per arribar a les 9, temps dels esports, temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
19: Molt bon dia.
5: El Barça, que és líder en solitari a primera divisió.
19: Sí, després d'una nova golejada per 0-5 a Mestalla davant el València, Lamine Yamal va fer dos gols, també van marcar Fermín, Rafinha i Pedri. El triomf manté els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el Barça ha marcat més de 4 gols per partit i és l'equip menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destacava aquesta capacitat golejadora de l'equip, mentre que Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
20: Entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
21: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
19: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 permet salvar un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una Diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stasin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. Però l'empat de Marcos en el darrer sospir va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
22: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo. Mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
19: L'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
1: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
19: Doncs el govern espanyol ja ha reaccionat a aquesta polèmica. El delegat a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una piulada a les xarxes socials assegurant que s'han demanat explicacions als estaments pertinents i que no coincideixen, diu, amb la versió del club pel que fa a la suposada actuació desproporcionada de la policia. En aquest sentit, ha demanat prudència i evitar conclusions precipitades. Canviem de qüestió, parlem del Barça de futbol sala. Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya. Va perdre davant el Pozo Múrcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, va tornar a obrir forat amb dos gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder jugar. El tècnic repassava els errors comesos.
2: Hoy hemos encajado algún gol que no deberíamos de encajar. Pero no se excusa de nada. Al final creo también las cinco faltas en cinco minutos en la segunda parte nos ha condicionado un poquito a la hora de presionar, pero bueno, creo que se ha visto un buen partido, creo que los dos equipos hemos ido a ganar.
19: Doncs en aquesta ocasió, Helena, el Palau Blaugrana no va ser talisma, jugava a casa al Barça, però no va poder guanyar aquest primer títol.
3: Una llàstima.
19: Haurem d'anar pel pròxim.
3: Demà més.
19: Vinga,
3: gràcies, Cristina. I abordem ara la cultura amb un nom propi, el d'en Jordi Savall, que ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. I ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones van poder gaudir de l'espectacle. I ens ho explica tot plegat en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
23: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
3: I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper a casa nostra. L'espai, dirigit i presentat per la periodista Anna Morgades Valldosera, es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al primer Next Matí d'aquesta temporada. N'hi haurà molts més, està clar, i us hi esperem cada dia a partir de les 7. Gràcies per l'atenció. Que vagi bé. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de mar no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson, i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
5: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
3: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
2: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona al carrer Marcelí Domingo mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Molt bon dia, salutacions cordials. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ben trobats en aquests minutets, són les 10 ja de les del matí i ara gairebé ja 6 minutets. Salutacions, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell en aquesta jornada d'avui dilluns, dia 7 del mes de setembre. Què tal, com esteu? Espero que molt rebé, arrencant la setmana, mirant ja per l'ull de... Això l'hem de passar, eh? Així que no toca un altre, sinó que està al peu del canó. I sigui com sigui, doncs de qualsevol forma, iniciant ja la setmana laboral, o potser encara descansant d'unes merescudes vacances d'aquest mes de setembre. O per contra, doncs, amb la rutina ja més que organitzada des de fa setmanes. Bueno, sigui com sigui, nosaltres estem aquesta setmana, els nostres darrers 4 dies d'aquesta franja matinal diferent, amb aquesta cita que us acompanya a Ona Déu 13. Us acompanyem, com sempre, amb aquests ja dies que molta gent diu oh, és que a poc arriba el final de l'estiu. Home, doncs la temperatura és alteta, eh? Així que us donem el bon dia al Vendrell i comarca amb aquestes 3 horetes en directe que, com sempre, ens aproparan. Primer de tot, a situar-nos al que marca la jornada, avui 7 de setembre. Després ens aturarem amb el nostre punt d'informació, aquesta brisa de matí amb el que hem de saber, has de saber, les notícies locals de comarca, nacionals, internacionals i també d'última hora. Farem un repàs també als titulars de la premsa més destacada a Catalunya, així com també una ullada a la previsió meteorològica. Sabeu que també fem una mirada àmplia a les notícies d'Espanya i al món. Ens aturarem amb el nostre punt, com sempre, musical. Aquí, aquests dies, aquestes setmanes, estem donant una volta per la música que ens ha acompanyat al llarg de les diferents dècades de l'estiu. Perquè està en format estiu, encara ens agrada. Així que ens quedarem amb el nostre disc en retrospectiu, una ullada i coneixement musical ampli, així com també la nostra versió triada, el nostre punt d'agenda i també doncs, el nostre WhatsApp de participació, el 686-1091, que si et ve de gust doncs, fer una petició a la carta, no ho dubtis si ho pots fer a través d'una nota de veu. I com sempre, al peu del canó, salutacions de Marga Márquez. Molt bon dia, benvinguts. És moment de despertar, en qualsevol faceta, de qualsevol manera, però despertar.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bé, doncs amb la música de Estopa i Amaral, d'aquesta manera arrencàvem aquesta cita de matí que, com sempre, ens acompanya en aquestes hores del matí. Bueno, avui és dia 7 de setembre i avui es celebren diferents efemèrides globals i internacionals que us aportem, com sempre, només a obrir la nostra cita. Avui és el Dia Internacional de l'Aire Net per al Cel Blau, establert per l'Assemblea General de les Nacions Unides i té l'objectiu de conscienciar sobre la importància d'un aire saludable i visibilitzar amb la contaminació atmosfèrica que afecta directament a la salut humana, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible. Avui és el Dia Internacional també de la Corporació Policial, una efemèride impulsada per l'ONU per reconèixer la tasca essencial de la comunitat policial mundial per garantir la seguretat del planeta i per reforçar la cooperació internacional contra la delinqüència transnacional. I avui també és el dia de la conscienciació sobre la distròfia muscular de Duchenne. Una jornada adoptada oficialment per l'ONU per donar visibilitat i suport a les persones i famílies afectades per aquesta malaltia pediàtrica minoritària d'origen genètic. Avui el santoral ens destaca especialment figures bíbliques i tradicionals tradicions locals. Avui és Santa Judit, matrona bíblica i personatge central del llibre de Judit. També avui és Santa Regina. O avui també celebra la Mare de Déu de la Cinta, una festivitat molt destacada amb localitats com, per exemple, és la patrona de la ciutat de Tortosa. O avui també es celebra Sant Albí o Sant Clodoal. Al llarg de la història, el 7 de setembre ha estat l'escenari de fets polítics importants i alguns d'ells els destaquem. Tal dia com avui es va celebrar el 1640 el Tractat de Ceret. En el marc de la Guerra dels Segadors, els representants de la Generalitat de Catalunya de la Franja signen a Ceret, a de Vallespir, una aliança militar clau contra Felip IV d'Espanya. També es va fer l'aprovació de la llei transitorietat jurídica el 2017 durant els coneguts com a plens de la desconnexió del Parlament de Catalunya. S'aprova la llei transitorietat jurídica i fundacional de la República. L'endemà d'haver aprovat la llei del referèndum. I tal dia com avui, el 1938, hi va ser la batalla de l'Ebre en plena Guerra Civil Espanyola. Les tropes republicanes es van veure obligades a parapetar-se al barranc de la Vinenosa davant de la forta contraofensiva de l'exèrcit franquista. I el 1938 es va produir la tragèdia del Pont de l'Aigua. El tren petit que connectava Girona i Banyoles va xocar contra un camió cisterna de combustible francès dedicat a l'aviació republicana, provocant una enorme explosió i un incendi devastador a Sarrià de Ter. A més, en l'àmbit cultural i festiu, el 7 de setembre marca el tret de sortida de celebracions tradicionals de gran arrelament a les festes de Tura o a Olot, l'inici de la festa de la filoxera a Sant Sadurní d'Anoia. Doncs amb aquests apunts, només ens queda fer una mirada, una ullada a què ens depara la previsió meteorològica.

Diuen que possiblement vindran canvis a partir de dimecres. Però avui al Vendrell de moment s'espera una jornada majoritàriament assolellada i calorosa amb una temperatura màxima que arribarà als 30 graus. La mínima rondarà entre els 23 i 25, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols alts o clars a estones, no es preveuen pluges i la humitat relativa es mantindrà al voltant del 55-61%, cosa que, com ja sabeu, això pot elevar la sensació tèrmica fins als 36 graus. Les hores centrals del dia, doncs, seran caloroses. I amb aquest primer apunt sabem una miqueta i ens marquem aquesta jornada, 7 del mes de setembre.

doncs amb aquesta sintonia és moment de fer una ullada a la informació que, com sempre, comença fent una mirada a casa nostra. I comencem amb una notícia recordant que les pluges caigudes entre el 22 i el 24 d'agost del Vendrell, que van deixar registres rècords de precipitacions, van provocar algunes afectacions al Torrell dels Argalls. La més visible és el tram final, pocs metres abans d'arribar a l'avinguda Palfuriana. Allà l'aigua ha erosionat un tros de la base que sustenta la plataforma per on passen els vianants, tot i que en el seu moment des de l'Ajuntament es va apuntar que aquest espai ja fa temps que no fa la funció de torrent perquè les aigües estan canalitzades i es desvien cap a la Riera de la Bisbal. Les fortes pluges de finals d'agost van fer que s'acumulés aigua en diferents punts, malmetent algunes parts d'aquest traçat. Les afectacions també són visibles des de la zona intermèdia que connecta el passeig amb la Via Verda, que prové del Vendrell, on s'han acumulat molts sediments i el ferm s'ha vist alterat. Això ha dificultat el pas de les bicicletes o els vehicles de mobilitat personal en un camí que és molt usat per anar al centre de la vila, a les platges, especialment a l'estiu. Des de l'Ajuntament del Vendrell han explicat que ja s'han donat avís a l'empresa que ha de fer les reparacions, la qual ha de fer una revisió de tot el tram per definir les actuacions que cal emprendre. Aquesta remodelació del Torrent dels Argalls es va inaugurar a finals del mes de març passat amb una caminada popular que va anar des del Monument dels Castellers fins a l'Avinguda Palfuriana. L'actuació va suposar la transformació d'una superfície de 9.000 metres quadrats i la plantació de 179 arbres i 3.500 plantes. I més notícies. La colla sardanista de la Lira Vendrellenca ha organitzat aquest diumenge ja el 5è aplec de tardor, una jornada que s'ha inclòs en la 15a de trobada de les colles sardanistes i que ha reunit a la plaça Nova una 15a de colles de tot el país. Una cita molt marcada aquest cap de setmana. Des de Sant Cugat, de Calafell, de Masquefa, de Gràcia, són algunes de les 15 colles que han pres part aquest diumenge a la 15a trobada de les colles sardanistes Vila del Vendrell. La plaça Nova ha estat l'escenari de la doble ballada que s'ha encetat a les 11 del matí amb la cobla Juvenívola de Sabadell i ha continuat després amb la ballada a càrrec de la principal de la Bisbal. Entre una altra i les dues cobles han interpretat de manera conjunta les composicions al Vendrell, capital de la sardana, de Nabat i Atractiva, de Francesc Joanola. La primera d'elles va ser la peça guanyadora del concurs de composició que es va fer a principis d'any amb motiu de la celebració del Vendrell, capital de la Sardana 2026. Ja a la tarda i després d'un dinar de germanor, el protagonisme s'ha traslladat al Teatre Àngel Guimerà, on la cobla Juvenívola ha ofert un concert en el que ha interpretat composicions com Sant Martí de Canigó, de Pau Casals, Sardana de Carrer, d'Enric Casals, o Festival La Trinca d'en Xavier Ventosa. L'actuació també ha servit per estrenar les noves butaques i la nova distribució de la platea del Teatre Àngel Guimerà. Una jornada que s'ha fet amb la col·laboració de l'Ajuntament en forma part dels actes del Vendrell, capital de la Sardana 2026. I també el Vendrell ha viscut aquest cap de setmana una nova festa de cultura popular, el tercer any en el que el centre de la vila ha estat l'escenari de la trobada molassera, una esclata de foc i so amb la molassa feixuga com a protagonista. Aquesta edició també han pres part el duc de les Roquetes, el duc de la Granada, el duc Oliver d'Olesa de Montserrat i també el drac Braulio de Sant Joan d'Espí. La molassa feixuga ha estat la

iniciat el seu recorregut per diferents carrers de la vila. La festa ha estat acompanyada amb un sopar de germanor, de les colles i un gran ambient musical a càrrec de Joaquín i Baltà, una traca final i una trobada festiva reivindicativa de la riquesa cultural i popular a la capital del foc. I ara és moment de fer una ullada a les portades dels principals diaris de Catalunya. Comencem, com sempre, amb El Periódico, que en aquest cas ens apropa en la seva portada la informació de que renovació a la cúpula judicial. El Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. El sector del CGP vol esperar les jubilacions del 27 per negociar les designacions amb bloc. El tribunal investiga diputats i membres del govern. També ens diu amb altra portada, amb una gran fotografia, de que avança Ultra Alemanya. L'AF arrasa Saxònia i Anhalt i voreja la majoria absoluta que li permetria governar per primer cop l'any. També ens diu que el govern desconfia de les investigacions del Marroc sobre l'entrada massiva de Ceuta. També ens diu que Zelensky avisa que la guerra continuarà malgrat el pla de Trump. Els fons europeus s'acaben amb dubtes sobre l'efecte de l'economia real. I també ens diu que tensió educativa, el conflicte entre el govern i mestres marca l'arrencada del curs escolar. Anem a buscar de La Vanguardia, en portada. Diu que les eleccions alemanyes, els ultras arrasen a Saxònia, a Anhalt i deixen en situació crítica Merz. El partit es situa al caire de la majoria absoluta, però podria arribar a governar després d'aconseguir el 44% dels vots davant del 17,5 de la CDU. També amb una fotografia il·lustrativa ens diu que col·legiada coral 0-5 d'un Barça llançat. Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. L'expresident torna aquesta setmana al centre de l'escenari judicial. També es diu que l'oposició empresarial de la llei que regula l'actuació dels lobbies, amb aquesta norma es multiplicaran els coldos, diuen en una firma cotitzada. I també es diu que els cotxes autònoms arriben a Europa. Per últim, es diu que els judicis a mafiosos millor sense jurat popular. Anem en busca de la portada del Punt Avui. Ens diu que el nou curs, conflictes vells. El primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia que el malestar docents persisteix. També ens parla d'altres notícies, en aquest cas de l'extrema dreta que humilia el centre alemany, o que el Barça torna a exhibir poder i destrossa el València. Anem en busca d'altres notícies, en aquest cas amb altres portades que, com sempre, arriben fent una mirada a la premsa a Catalunya. Pel que fa a la portada del Diari de Tarragona, ens diu que l'aparador de Tarragona no dependrà del POUM. Els juristes municipals apunten que la via de la cessió del Banc d'Espanya a l'Estat. Parlant de Salou, ens diu que processió i focs artificials per tancar el simbòlic les nits daurades. Milers de persones van estar a l'espectacle pirotècnic des de les platges. Pel que fa a la justícia, ens diu que els jutges ja rebutgen recursos elaborats amb intel·ligència artificial. Es presenta textos confusos i reiteratius. Pel que fa a Reus, ens diu que l'ús del bus municipal es dispara un 9,5%. Tortosa, els drons s'enlairen a la festivitat de la Mare de Déu de la Cinta. I a Alemanya, els ultradreta estan amb la majoria absoluta en les regionals. Aquestes són les notícies més destacades pel que fa també a la premsa més propera, al Diari de Tarragona. Anem en busca de les últimes notícies, en aquest cas d'Espanya. La ministra d'Educació garanteix una tornada a l'escola segura a Ceuta i hi ha seguretat privada a tots els centres. Última hora des de la crisi de Ceuta, com s'està vivint aquests darrers minuts. Entre companys i guardaespatlles, als anys de Felip IV a la universitat abans de ser rei. També ens diu que portar o no els fills a l'escola és la cruïlla que treu el son als pares i mares de Ceuta sense la normalitat. L'auge de la ultradreta a Europa, que vindrà després?

després del triomf de Saxònia i Anhalt. Altres notícies del món ens diu que almenys 5 morts en estavellar-se un avió d'Amazon que va sortir de la pista en aterrar a l'aeroport de Miami. També ens diu que Rússia diu que les acusacions d'Alemanya contra Moscou per l'incident a l'Aspix suposen l'inici d'una guerra real. Altres notícies d'economia ens diu que fer-se una casa a un mateix, l'autoconstrucció, és una opció realista per aconseguir un habitatge, és el que es pregunta pel que fa a l'economia. I anem en busca de les notícies que en aquest cas arriben des de casa nostra. Els agents rurals tanquen els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp pel perill del foc. El risc extrem d'incendi a 106 municipis i 294 estan en risc molt alt. També ens diu que nou curs, la segona mà i el préstec de llibres és clau per abaratir la tornada a l'escola. Pel que fa a la vaga educativa, Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que no hi ha un calendari de negociacions de les, i les qüestions encara estan molt per abordar. Ens diu que, pel que fa a altres notícies, ens diu que la calor extrema allarga l'estiu i deixa rècords de temperatura al setembre. O fer vacances al setembre és una tendència que va a l'alça. El govern català confia en aprovar un nou model de finançament abans de que s'acabi l'any. I la temperatura, pel que fa al temps, ens diu que la calor canicular al mes de setembre. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber. I naltros, que avancem una miqueta més en aquest matí de primer de setmana.

0: bé, doncs amb aquesta sintonia ara ens anem a aturar una miqueta perquè ja sabeu que som amants de la música i coses que ens envolten pel que fa a l'estiu. Ja sabeu que aquests dies també estem fent una mirada a les cançons més importants dels anuncis d'estiu de la famosíssima Estrella Damm. Sompta sempre el concepte Mediterràniament, que ha marcat la banda sonora estival des de l'any que va començar, a l'any 2009. Aquest any segurament se us ha passat una mica així desapercebut, o si no, doncs, bueno, doncs tranquils, perquè estic jo aquí per recordar-vos, encara que, bueno, doncs podríem dir que a l'estiu li queda un sospir. Sempre normalment l'anunci de l'Estrella Damm suposa com l'inici de l'estiu i sempre doncs arriba normalment per allà al mes de juny. Aquest any 2026 es titula La llegenda del Canyut. Aquesta campanya és especialment important ja que marca aquest any el seu 50è aniversari. La peça ha tornat en format gran i una història d'estiu dins de la seva coneguda plataforma Mediterràniament. I l'anunci està ambientat en la costa catalana amb localitzacions destacades com la Cala d'Alguer a Palamós i narra la llegenda del Canyut. Segons el relat, un topògraf arriba a la costa i s'enamora d'una misteriosa jove i després de prendre-la en estranyes circumstàncies arran d'un cop de mar decideix tornar al mateix lloc cada any amb l'esperança de retrobar-la. És una història que serveix com una metàfora de l'amor i la connexió profunda entre el mar i l'estil de vida mediterrani. Aquest any la banda sonora ha comptat amb el tradicional i conegudíssim tema World It Be Nice dels Beach Boys. I l'esport reuneix amb més de 20 personalitats conegudes de la cultura de l'esport, la gastronomia i les xarxes socials. Avui, doncs, us donaré el gust de poder sentir l'esport i després sentir la cançó al sencer. Així que hem triat, evidentment, doncs, la versió en català.
1: Al final d'aquesta nit, què? Què fem?
2: Ens prestes al poble?
1: Sí?
3: Tu has dit això?
4: Espera, de què esteu parlant, tios? No coneixeu la història del Canyut?
1: Del Canyut?
4: El Canyut?
1: No.
5: Amb N-Y no et sona.
6: No coneixes la història del Canyut?
1: Qui és el Canyut?
4: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai al mar.
7: Jo que anava amb botes a la platja.
1: Va aconseguir la seva primera feina i el van portar aquí.
8: A mesurar terrenys.
6: Tot l'estiu, en ple agost.
1: Sol, carregant el teodolit a l'esquena tot el dia suant com un animal.
4: Amb el què? Un teodolit.
6: I el teodolit és una màquina. És igual. Tu posa't en situació.
4: Un dia demà la mar
9: se'm va anar a la cara del far.
10: Feia un moment que flipes.
11: El Canyut volia acabar una feina, vas a dinar.
6: I resulta que s'enfila les rodes del fons per intentar acabar de fer un
11: mesurament. Una cosa així.
10: Però es va apropar massa a l'aigua.
11: I de sobte, quan menys esperava, pam, una onada se l'emporta.
1: Va desaparèixer.
12: Com que no sabia nedar...
11: Detall important.
12: Es va enfonsar.
1: Va caure al fons del mar com una pedra.
4: De debò? No.
11: De cop va obrir els ulls
4: i va veure que estava ajagut a la sorra.
13: I al seu costat hi havia una noia.
1: La noia.
12: Molt maca, sortida de l'aigua.
11: El Canyut estava tremolant, la noia acabava de sortir a l'aigua i li va agafar la mà.
12: Ja no li va deixar anar amb tot l'estiu.
5: El primer de tot que va fer va ser ensenyar-li a nedar les seves cales preferides.
10: Mentida. I va ensenyar a bussejar.
4: I, molt important,
11: va aprendre a beure cervesa amb porró.
6: Clar, l'essencial va viure aquí.
14: I va fer una cosa que mai havia tastat.
4: Coses que ell desconeixia.
11: En mitges que és que no sabia ni que existien.
14: Li ensenya a viure aquí.
6: Però totes les coses bones s'acaben.
15: El Canyut va acabar la feina i va haver de tornar cap a casa.
6: Però l'última nit...
1: La nit de Sant Llorenç...
4: Es van asseure junts a la terrassa d'un bar.
5: Davant del mar.
6: Quin bar?
4: Aquell bar.
6: I per fi...
1: És en fer el primer petó.
16: El primer petó del primer mes d'estiu.
14: Quan et tornaré a veure, li va preguntar ell.
4: Qui sap?
15: Potser un dia com avui, en un lloc com aquest.
5: Jo sempre torno als llocs on he estat feliç.
14: L'endemà, el Canyut va pujar a l'autobús.
4: Però no va aguantar ni mitja hora.
1: Para l'autobús? El conductor, però què fa aquest boig?
5: Va baixar a l'autobús i va tornar caminant a buscar-la.
11: Que bonic.
4: Però com arriba al poble, res.
1: Res. Se'n va a la casa. Tancada.
8: Sa cala buida.
6: I quan va anar al bar on havia estat la nit anterior, ningú se'n recordava d'ella.
1: Només se'n recordaven d'ell.
10: Quan més preguntava per ella, més raro el miraven.
8: Era com si se l'hagués inventat.
6: I des d'aleshores...
1: Cada dia a Sant Llorenç, sense faltar-ne ningú.
8: El Canyut s'asseu a la mateixa taula.
6: A la mateixa terrassa del mateix bar.
1: Esperant que ella aparegui.
4: Sabeu quin dia és avui, eh?
1: Sant Llorenç.
4: Sant Llorenç.

Doncs el tema, el recordem, aquest gran treball dels Beach Boys amb una història mediterrània on te podem veure moltes cares famoses i molts cameos, també de gent que no es dedica al mitjà. Bueno, pues ara amb una cervesa potser a aquestes hores, no? Però sí amb un bon esmorzar. Així que ens trobem en aquests minuts al matí.

Estem escoltant una de les últimes produccions de la gran Celine Dion, que ha tornat de nou després d'haver passat doncs, per moments dolents de salut, ara ja doncs, amb bona salut, i temes que ens fa un viatge, ens fan viatjar amb aquest tema, aquest Bonjour, pardon, merci, en francès. Escoltes, Ràdio El Vendrell. Doncs anem amb aquesta estirada musical fins a arribar a les 11 del matí amb Fonseca i Juanes, que aquest estiu també han vingut amb això que es diu Antes que el tiempo se va.

0: amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
4: Doncs aquí estem, donant-nos el dret de sortida a aquesta nova hora d'aquesta ona de 13, surfejant, passejant per aquest matí d'avui dilluns, ja dia 7 del mes de setembre. Comencem amb ritme, que no es digui, amb aquest tema que arriba de la mà de Cat Folkin, amb aquest dit i fet, amb això i amb energia, comencem.

doncs, aquests minuts del matí seguim avançant amb més música. D'aquí una estona ens aturarem amb el nostre disc que avui hem triat. Som, ens queden, tenim 4 dies d'Ona Déu 13 i hem de trepitjar fort. Encara que aquests dies ho hem fet. Un bon viatge musical, de bon coneixement i de qualitat musical. Mentrestant, aquí sonen els Catarres amb això que es diu Vull estar amb tu.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs vinga, que ara és moment de culturalitzar-nos i mineralitzar-nos, si és el cas. Bueno, els minerals us ho deixo per vosaltres, però sí que una mica de cultura musical o simplement un refresh d'un dels millors discos de la història. Ens situem al 1982 de la mà de Michael Jackson, que ja era conegut per haver format part de la seva família de Jackson's Five, però que amb aquest treball va arribar el més alt del qualsevol artista pogués a desitjar. Avui ens centrem en el disc que es va publicar el 1982, Thriller. El 1982 és l'any, sens dubte, de Thriller, el disc que marca un abans i un després, no només en la carrera musical de l'artista, sinó en tota la història de la música. Va vendre 45 milions de còpies, pel que va ser doncs, que es va produir la seva entrada en el rècord Guinness. Però això no va ser tot. Amb aquesta feina va guanyar 8 premis Grammys, cosa que només ha aconseguit igualar recentment el músic mexicà Carlos Santana. Es va convertir en un fenomen social en tot el món. Va promocionar el seu disc amb videoclips com a Billie Jean o el famós Thriller, que es va convertir en un símbol en tota l'època. Les seves coreografies impactants i polèmiques presagiaven un prometedor futur per ell. Aquests dates van començar a escoltar-se el rumor sobre les operacions quirúrgiques i el famós aclarit de la seva pell. El seu amor platònic per Diana Ross, a la qual diuen que va dedicar un tema en el seu disc Bad, que es deia Dirty Diana, i el romans amb una estrella precoç, Brooke Shields, van fer de l'artista un habitual en tot tipus de publicacions alienes al món musical. El concepte del videoclip musical tal com és avui dia es pot dir que ho va crear ell. El Thriller és un curtmetratge de cinema però musical i amb molta música. Mai ningú havia realitzat un vídeo semblant a Thriller, tant en durada, més de 13 minuts, com en costos com en qualitat. Ja sabeu una mica la història d'aquest videoclip. El disc comença amb el Wanna Be Starling Something, un tema positiu amb què ha obert una gran part dels seus multitudinaris concerts que feia per tot el món. L'àlbum apareix amb un duet realitzat amb Paul McCartney, amb The Girl Is Mine, amb Michael. Malgrat la seva joventut, ja havia guanyat el respecte de l'artista britànic. Sempre ha estat un admirador de McCartney i la seva música dels Beatles. Thriller és el tema que dona nom al disc, que és al costat del Beat It, un dels temes més rockers del disc, i el seu clip musical ha passat a la història com a parada dels vídeos musicals. Entre els punts més alts del treball hi ha Billie Jean, que segurament és la millor i més famosa cançó del Jackson. Es va fer famosa gràcies al conegut pas lunar de Michael Jackson caminant, entre que encara segueix practicant els seus o practicaven els seus concerts. Un passeig per que tothom en la vida s'ha de donar. Diuen que mai és tard per moltes coses i, evidentment, mai és tard per escoltar i sentir bona música.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Anem amb més música i en aquest cas a recordar aquest gran treball del 2018 de la mà de Matoma i Enrique Iglesias amb la col·laboració de Coens amb aquest I Don't Dance With You. Recordeu que estem en aquest format ara amb més cosetes que sentirem. Avui hem de sentir una gran artista que avui fa el seu aniversari i també una ullada a l'agenda que ve ja molt enfocada al que arriba aquest proper divendres, la diada de... festiva de l'11 de setembre. Recordeu que el nostre WhatsApp de participació està actiu, el 686-9901, que si voleu compartir amb nosaltres, doncs, com porteu ja aquesta incorporació al mes de setembre, que és el que esteu fent, si encara esteu de vacances, si ja esteu a full a la feina, o per contra, teniu a la vista vacances, que avui precisament publicaven diferents mitjans i cada vegada està més de moda fer vacances al mes de setembre. Potser és algú que ens canviarà després a l'estiu que hem passat. És que hi ha gent que per el tipus de feina que té no pot agafar vacances que no sigui el mes bastant inhàbil, que és el mes d'agost. Bueno, explica'ns, envia'ns una nota de veu al 686-1901, que recorda que regalem tasses de ràdio i televisió al Vendrell i bosses corporatives ben maques i ben funcionals.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquí estàvem recordant Paloma Rubio i Nacho amb el seu treball del 2018, Me Tienes Loquita Desire. I ara anem en busca de la música de Pretenders. Sempre està bé recordar una de les grans bandes que ens ha donat doncs, la música. I avui recordant que la seva líder, Jessie Hine, la cantant i guitarrista líder dels The Pretenders, celebra avui el seu aniversari. Aquí està el seu famós Don't Get Me Wrong.

Però qui no ha ballat i qui no ha sentit aquest tema que acabem de sentir de la mà de Jennifer López i Gente a Zona. Anem a donar-li més color al matí en aquests minuts d'aquesta hora que ens apropa a poc cap a l'hora en punt, sentint a la gent d'Offenbach amb Lack of Afro, amb el seu Party.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs acabem d'escoltar un tema de Sabrina Carpenter del 2018, una jove, per tant, abans de Sabrina Carpenter, amb aquest gran èxit que va ser el seu Almost Love. I ara viatgem per aquestes carreteres infinites des de l'estiu del 2016 amb el Sidone.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Doncs estem musicals, apropant-nos cap al punt de les 11 del matí. Tenim un matí fantàstic i una temperatura també que apreta, eh? Així que si voleu refrescar-vos sentint la bona música aquest matí, aquí ho trobaràs, amb la música dels nois ara de La Pegatina i una d'aquelles cançons que arribava amb motiu del seu 20è aniversari del grup i que deixava una gira al 2023 amb temes com aquest, Candela.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringit al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral, que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de Guàrdia de Reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials, que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar amb més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. A
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Benvinguts en aquests moments del matí. Són les 12:05, així que passem ja per l'última hora d'aquesta ona 10-13. Passejant i sentint, onejant amb bona música i després amb un toc d'agenda que mirarem el més interessant i pròxim per aquests dies. Amb Zara Larsson i Vise, amb aquest de Can Tem Here i amb actualitat d'estiu, amb ganes, com sempre, de posar-li color a aquest matí, t'acompanyem iniciant aquests nous minuts. Recorda el nostre WhatsApp de participació, el 686-1091, que si ens vols deixar una nota de veu i ens expliques què tal ja portes aquest inici de setembre, déu-n'hi-do que ja portem una setmana i un dia. I això, psicològicament, per molt segurament que és una... Això, doncs, si per contra estàs planejant un viatge a vacances o encara estàs disfrutant de les vacances, ens ho envies. I recorda que entre totes les notes de veu que arribin, sortegem tasses de televisió, de Ràdio Televisió al Vendrell, i també aquestes bosses corporatives tan xules que són superpràctiques i funcionals. Comencem aquesta última hora aquí a la sintonia de Ràdio al Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Anem en busca d'aquest apunt d'agenda que, com sempre, arriba amb la nostra sintonia. Ara ens fem una miradeta a coses interessants que podem fer aquests propers dies. Avui és dilluns i demà dimarts podeu anar de mercat municipal a l'Arbós i també podeu anar a Calafell. Una cita destacada per als que us agrada anar doncs, a tafanejar, a donar un vol i en busca d'oportunitats i també doncs, a fer mercat de poble, en aquest cas doncs, de comarca. Anem en busca de cosetes que arriben els propers dies. Arriba la cosa fluixeta, després d'haver deixat un cap de setmana doncs, i caps de setmana intensos. Bé, doncs, el primer que us recordem és que dijous, a Calafell, hi haurà ballada de sardanes amb la cobla La Principal del Llobregat a la plaça del Manila a les 7 de la tarda. I a Bonastre, a la plaça 1 d'octubre, hi haurà acte comarcal de la Diada de Catalunya a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda, a la plaça del Manila, també hi haurà ballada de sardanes, en aquest cas amb la cobla principal del Llobregat. Divendres anem en busca de cosetes que arriben amb aquesta Diada de Catalunya, que destaca Bonastre. A les 10 del matí hi haurà caminada a la Mola, motiu de la Diada de Catalunya a les 10 del matí. Calafell fa la seva visita guiada al Castell de la Santa Creu amb el seu horari de 6:45 de la tarda. I al Vendrell, a les 7 de la tarda, ja farà una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal a la Rambla. També hi haurà acte institucional a càrrec de l'entitat de l'Orga del Vendrell a la plaça Vella a 8:45 del vespre. Bueno, i més coses que aniran arribant aquests propers dies. Som només a dilluns. Us recordem la programació de Ràdio El Vendrell, que arriba amb la seva nota informativa a partir de 2:15 del migdia, com és habitual. I de 2 a 3, la connexió amb xarxa. Seguim amb la programació d'estiu, amb els nostres programes de vacances, que en breu arribaran de nou. I Televisió El Vendrell també arriba amb la seva informació àmplia de tot el que passa al Vendrell i comarca amb les notícies a partir de les 2 del migdia. Com ja sabeu, un acte que estava programat i que va haver de ser ajornat per el temps, Cunit oferirà aquest 12 de setembre el seu Cunit amb denominació d'origen, que torna amb les gamberres i DJ Josico en homenatge a Valentino. Una cita que no us podeu perdre i que a més es fa una mica de comarca. La quarta edició de Cunit amb denominació d'origen arriba amb aquesta data marcada al calendari, el 12 de setembre, és aquest dissabte. Una proposta que manté la mateixa programació i els mateixos continguts davant del canvi. Una combinació que ofereix gastronomia, música i ambient festiu en un espai privilegiat com és el Passeig Marítim. Els assistents podran gaudir d'una selecció de vins i diversos cellers del territori que podran acompanyar també amb platets dolços salats amb pastisseries de la comarca. Podeu comprar el vostre tiquet amb complement de 2 vins i 2 tapes i amb copa de regal per 12 euros, o el tiquet mig, que és un vi, una tapa i la copa de regal per 6 euros, o el tiquet de vi de 3 euros o el tiquet de tapa de 3. Hi haurà un homenatge de música en directe. La música tornarà a ser un dels grans protagonistes de la jornada, que a partir de les 7 de la tarda les gamberres oferiran una actuació en directe amb el seu estil fresc i festiu. No hem d'oblidar que encara som a l'estiu. Serà també en DJ Josico que posarà el punt final a una jornada gastronòmica especial que arriba al territori. Vins del territori, de casa, gastronomia, música en un espai davant del mar que no us podeu perdre. Doncs amb aquest darrer apunt, avancem una miqueta les 12 i 19, ara ja hi 20, passant a fadets de la mà del famós tema Summer Night de Ramon Mirabet, per recordar-vos que encara som a l'estiu.

una cançó famosíssima que va revolucionar les pistes de ball al versionar un ritme sumament contagiós. Grans cançons clàssics com Azurro, Volare, una d'aquelles cançons que mereix la pena escoltar i recordar.

107.1. Bueno, i aquest va ser també un gran hit que tots en recordarem. Uns anys més tard, Alberto Añón doncs va refer una versió una mica més actual de L'amor de noche.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: Doncs anem en busca d'un tema que es publicava justament aquest passat divendres, algo molt interessant que compartien Ginestà i Nil Moliner. Això nou es diu Amb qui estaràs? Una de les novetats destacades del que ve, perquè a octubre ja el veiem de llum, és a dir, la tardor.

0: doncs podríem dir aquí el, bueno, el focus el tenim amb Ginestar, que és qui arriba com a cap visible, però diem que és que el Nil Moliner s'està trobant imprescindible i té una de col·laboracions aquest artista. Un dia podríem fer una llista.
1: Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: Són les 12:37. Anem en busca d'aquest gran hit que arribava al 2014, de la mà del gran Calvin Harris, Summer.

Avui hem sabut que el Palau Sant Jordi acollirà el proper 23 de desembre una de les últimes grans cites musicals de l'any de Barcelona. Sopa de Cabra, de Tietz, Els Catarres i Bós compartiran escenari en un concert dedicat a la música en català i organitzat per el Club Clippers amb el Recols del RAC. Una cita que es celebrarà pocs dies abans de Nadal amb un cartell que combina grups amb una llarga trajectòria de l'escena catalana amb formacions recents, una trobada pensant en reunir a públic de diferents entorns i un repertori doncs, que farà un recorregut per diferents etapes de la música en català. Així que una gran cita per escoltar quatre bandes importants de catalanes i amb una cita que no us podeu perdre. Així que busqueu, recabeu més informació que podeu veure Els Catarres, Diez, Buós i Sopa de Cabra. Bueno, anem en busca de més música. Ara ens aturem de nou amb la música en català i el famós tema d'Alfred García, d'Estiu.

Well. Escoltes Ràdio El Vendrell. Bueno, ells també ens estimen, o t'estimen, o s'estimen. Parlem d'aquest tema que ha compartit Karol G i Bruno Mars. El darrer treball de la Bichota ens deixa temes...

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: És una d'aquelles persones que d'així d'entrada cau bé. És un artista que s'ha currat tot el que té, un artista que lidera la seva pàtria. I des de les Illes Afortunades, una de les illes més boniques que us convido a descobrir, ell fa referència a La Graciosa. És el tema de Quevedo i Elvis Crespo. Avui amb aquesta cançó nosaltres arrodinem ja doncs, aquest matí, aquesta 1:10:13. Demà us espero a partir de les 10 del matí. Disfruteu que teniu gairebé tot el dia per endavant, o molta part d'ell. Així que a disfrutar. Salutacions de Marga Márquez.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Tres persones han resultat ferides en l'explosió d'un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Dos dels ferits, un home i una dona, estan greus a l'Hospital Joan 23, mentre que una tercera dona es troba en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla. La vicerectora d'Infraestructures de la URB ha explicat que l'incident s'ha produït per una deflagració d'àcid nítric durant la manipulació de productes químics i ha assegurat que es treballava seguint les mesures de seguretat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys a l'Escala per haver-se saltat fins a 3 vegades l'ordre d'allunyament de la seva exparella en només 2 setmanes. L'home hauria accedit al domicili de la víctima saltant el mur en 3 ocasions, l'última aquest dissabte quan la dona era a casa. Posteriorment, mentre ella era a comissaria, de Roses denunciant aquests fets, el detingut hauria tornat al domicili. Una veïna va alertar la policia local i els Mossos el van detenir poc després. L'home ha passat ara a disposició del jutge de guàrdia de Figueres. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i també a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A banda, també, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà. Al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya Central, i el dimecres el risc s'estén també a gairebé tot el país, amb especial incidència a la Catalunya Central. I pel que fa al trànsit, un accident a la Nacional 260, Montferrer i Castellbó, obliga a circular amb pas alternatiu. A més, també una avaria a la C33, a Montcada i Reixac, deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un altre, en aquest cas a l'AP7, a Martorell, deixa un altre carril tallat en sentit Girona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del Ferm, a l'A2, al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, que s'allargaran fins al 16 de setembre i que ja provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar encara alguns retards. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana.
3: Notícies en xarxa.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: te entiende nadie.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Si me ves llorando, que no sea feliz.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: ¿Cómo vas a saber de amor el que nunca te comprende? El que no...

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que fan possible una jornada més la marca Marques de les Vies de So i és present amb l'actualitat general la redacció al complet del Vendrell Comunicació, l'esportiva és d'en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero, caldrà estar amatents a la crònica del temps per saber què és el que ha de succeir dimecres i, d'altra banda, davant dels micròfons hi és qui us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que, com sempre, s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats amb el repàs del nostre sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la reestructuració de la recollida d'escombraries al Vendrell. A partir d'ara estaran oberts els contenidors de rebuig tots els dies de la setmana. Aquest és el principal, la principal novetat d'aquesta reestructuració de les escombraries, però n'hi ha d'altres que esgranarem en aquest informatiu. Un informatiu que, a més, també ens ha de servir per parlar del camí a l'escola. Un camí a l'escola al que s'incorpora aquest any, aquest curs, l'escola Àngel Guimerà. També en aquest informatiu tindrem temps de parlar de la Fiscalia que arxiva la denúncia d'un sindicat policial a l'Ajuntament del Vendrell. Temps en aquest informatiu també per parlar del torrent dels Aragalls i els desperfectes dels aiguats de finals d'agost, de la Diada Castellera de la Bisbal, de la Plec de Tardor o de la Diada Molacera. En parlarem, així com també d'esports i el temps. Comencem informatiu, ho fem parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que ha anunciat una reestructuració del servei de recollida selectiva de residus després de les deficiències detectades en els últims mesos. Un dels canvis més rellevants és que el contenidor de rebuig, que ara només es pot obrir dos dies a la setmana, es podrà fer servir cada dia, sempre però amb la targeta. A més, augmentaran les freqüències de recollida, reforçarà la neteja de les illes de contenidors i se'n posaran en diferents nuclis on es fa el porta a porta.
3: Després d'un estiu tremendament complicat pel que fa al nou sistema de recollida selectiva de residus, l'Ajuntament del Vendrell ha decidit emprendre una reestructuració del servei per resoldre aquelles deficiències que s'han detectat. Una de les mesures més rellevants és que es permetrà l'ús del contenidor de rebuig cada dia, quan ara només es pot obrir dos dies a la setmana. Un canvi que el govern local lliga amb un increment de les bonificacions pels que facin un ús preferent del contenidor de l'orgànica.
4: Els 7 dies a la setmana es podran obrir amb targeta, però, i això sí, i aquí ve la vinculació, evidentment bonificarem els usuaris que utilitzin el contenidor o que reciclin preferentment. En aquest mes de setembre aprovarem les ordenances fiscals per l'any 2027 i aquí introduirem bonificacions importants per incentivar el reciclatge.
3: La possibilitat d'usar d'una manera més freqüent els contenidors de rebuig vindrà acompanyada d'un augment dels dies de recollida, així com d'un reforç de la neteja al voltant de les illes.
4: Augment dels contenidors, fins a un 20% augmentarem les illes de contenidors que ara mateix tenim desplegades per tenir més opcions, per doblar allà on es vagi més just el servei. També reforçarem la neteja de l'entorn dels contenidors. Malauradament, quan tenim bosses a terra, el que fa és que l'entorn dels contenidors no estigui net, no estigui en condicions.
3: El tercer canvi, ja anunciat fa dues setmanes per Ràdio Televisió El Vendrell, és que en alguns dels nuclis on es fa la recollida porta a porta, però hi ha edificis o comunitats de veïns grans, es posaran també contenidors intel·ligents. A més del Francàs, el Romaní i Bonavista, això es farà també als masos de Comarruga. Martínez apunta que d'aquesta manera es vol donar una alternativa als saturats punts d'emergència.
4: Perquè hem vist que els punts d'emergència no funcionen. Perquè és, o sigui, quan un punt d'emergència s'utilitza de manera ordinària, ja queda desbordat. Per tant, no estan funcionant. Al final, tota aquesta reestructuració és de la prova i en alguns casos, evidentment, errors, d'aquests serveis o aquestes alternatives al reciclatge.
3: L'alcalde no ha volgut avançar una data concreta d'inici d'aquesta reestructuració, tot i que ha concretat que els canvis ja s'estan treballant. L'objectiu d'això, explica, és solucionar aquells aspectes que no estan funcionant bé, tot i afegir que les xifres de reciclatge ja estan mostrant una millora.
4: El servei, amb l'objectiu de reciclar, doncs està prestant aquest servei i estem arribant pràcticament a aquest 60%, però per contra la percepció és que no funciona perquè tenim bosses a terra, perquè tenim acumulacions puntuals on tenim determinades zones.
3: Des de l'Ajuntament també avisen que aquests canvis s'acompanyaran d'una persecució més gran de l'incivisme. Segons Martínez, des de l'entrada en funcionament de la nova ordenança de convivència, s'han posat més de 60 multes per deixar la brossa fora dels contenidors.
1: Comunicat de l'Ajuntament del Vendrell en el que diuen la Fiscalia ha arxivat la denúncia d'un sindicat policial a l'Ajuntament del Vendrell. El sindicat minoritari SPL-CME havia denunciat l'Ajuntament per la gestió de les hores extres i la unitat canina, fet que no suposen cap irregularitat segons la Fiscalia. Diu l'Ajuntament que un dels sindicats de la policia local va denunciar-lo per la gestió de les hores extres i per la unitat canina del cos. Després d'haver investigat els fets, la Fiscalia decreta l'arxivament al no trobar cap irregularitat en la gestió d'aquests dos assumptes. Fons del govern destaquen que aquesta és una denúncia més que acaba com totes les anteriors, arxivades. Es tracta, segons l'executiu local, d'una pràctica que tant l'oposició com aquest sindicat han fet de manera repetitiva, denunciar el govern per intentar danyar la seva imatge, tot i saber que no existeix cap irregularitat en la gestió. Així ha passat en altres casos que també van acabar sent arxivats, com la denúncia al regidor Cristian Soriano pels anuncis gratuïts de la pandèmia o la denúncia antifrau per campanyes de comunicació de l'Ajuntament. El govern considera que és una llàstima que alguns intentin danyar la imatge del govern des de totes les vies, fins i tot amb denúncies infundades que acaben arxivades per no estar fonamentades. Per últim, el govern ha instat al sindicat SPL-CME a deixar de banda la confrontació permanent i de difamar el govern i que se centri en la que realment és la seva feina, treballar per la seguretat dels vendrellencs. Més qüestions ens fan parlar de l'escola Àngel Guimerà. El servei a peu a l'escola amplia aquest curs la seva cobertura amb la incorporació d'aquesta escola, que se suma a les escoles Marta Mata, Àngels Garriga i Pau Casals, que ja hi participaven fins ara. La incorporació d'un quart centre permet continuar fent créixer un servei que ha tingut molt bona acollida entre les famílies des de la seva posada en marxa i que facilita l'arribada dels infants als centres educatius de manera segura i acompanyada. A peu a l'escola és un servei gratuït d'acompanyament a peu fins al centre educatiu, tant a l'anada al matí com a la tornada a la tarda, i està gestionat per la Regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+, a través del programa Corresponsables de l'Ajuntament de Vendrell. La iniciativa contribueix a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, alhora que fomenta hàbits de vida saludables entre els infants i promou una mobilitat més sostenible en els desplaçaments escolars. Les inscripcions es fan trimestralment i per aquest inici de curs es poden formalitzar els dies 7 i 8 de setembre i de 9 a 1 del migdia presencialment, al Centre Cívic l'Estació de l'Avinguda Jaume Carner número 1 o mitjançant un qüestionari que es pot sol·licitar prèviament per correu electrònic o al mateix Centre Cívic. Qualsevol canvi posterior, la inscripció s'ha de comunicar a peu a l'escola @elvendrell.net i les escoles participants, com dèiem, seran Marta Mata, Àngels Garriga, Pau Casals i l'escola Àngel Guimerà, que s'incorpora a aquest curs. El punt de trobada a la zona escolar, a la plaça, els que van a la zona escolar, a la plaça de la Xamanella, al carrer de les Quatre Fonts o al parc de la Neus Català. Qui va a l'escola Àngel Guimerà es poden trobar al carrer del Cep o a la parada d'autobusos de la Muntanyeta, i l'altra ruta de la zona escolar porta des de la plaça de la Xamanella i també al carrer de les Quatre Fonts. Parlem del nou passeig urbà que es va inaugurar el passat mes de març al Torrent dels Aragalls, que ha viscut la seva primera prova de foc amb les pluges torrencials del finals del mes d'agost. L'aigua ha provocat algunes afectacions que ara caldrà arranjar. És per això que s'està fent una revisió de tot el tram.
3: Les pluges caigudes entre el 22 i el 24 d'agost al Vendrell, que van deixar registres rècord de precipitacions, van provocar algunes afectacions al Torrent dels Aragalls. La més visible és el tram final, pocs metres abans d'arribar a l'avinguda Palforiana. Allà l'aigua ha erosionat un tros de la base que sustenta la plataforma per on passen els vianants. Tot i que en el seu moment des de l'Ajuntament es va apuntar que aquest espai ja fa temps que no fa la funció de torrent, perquè les aigües estan canalitzades i es desvien cap a la riera de la Bisbal, les fortes pluges de finals d'agost van fer que s'acumulés aigua en diferents punts, malmetent algunes parts del traçat. Les afectacions també són visibles a la zona intermèdia que connecta el passeig amb la via verda que prové del Vendrell, on s'han acumulat molts sediments i el ferm s'ha vist alterat. Això dificulta el pas de les bicicletes o els vehicles de mobilitat personal, en un camí que és molt usat per anar del centre de la vila a les platges, especialment a l'estiu. Des de l'Ajuntament han explicat que ja s'ha donat avís a l'empresa que ha de fer les reparacions, la qual ha de fer una revisió de tot el tram per definir les actuacions que cal emprendre. La remodelació del torrent dels Aragalls es va inaugurar a finals del mes de març passat, amb una caminada popular que va anar del monument als Castellers fins a l'Avinguda Palforiana. L'actuació va suposar la transformació d'una superfície de 9.000 metres quadrats i la plantació de 179 arbres i 3.500 plantes.
1: Anem a la Bisbal del Penedès, que ha plegat aquest dissabte les tres colles castelleres de la comarca. La trobada batejada com Diada Nacional de Catalunya, les agrupacions del Baix Penedès han aprofitat per agafar forces i rodar noves peces de cara al darrer tram de temporada. La millor construcció ha estat el 4-8 dels Nens del Vendrell, secundada pels dos bàsics de 7 dels Bous i el 3-6 amb agulla dels Minyons de l'Arbós.
3: De Sant Cugat, de Calafell, de Masquefa, de Gràcia,

0: La colla sardanista de la Lira Vendrellenca ha organitzat aquest diumenge el 5è aplec de tardor, una jornada que ha inclòs la trobada de colles sardanistes que han reunit a la plaça Nova una quinzena de colles d'arreu del país. A la tarda, el protagonisme es va traslladar al TAC amb un concert de la cobla Juvenívola de Sabadell.
1: De Sant Cugat, de Calafell, de Masquefa, de Gràcia... Són algunes de les 15 colles sardanistes que han pres part aquest diumenge a la quinzena trobada de colles Vila del Vendrell. La plaça Nova ha estat escenari de la doble ballada, que s'ha encetat a les 11 del matí amb la cobla Juvenívola de Sabadell i ha continuat després amb la ballada a càrrec de la principal de la Bisbal. Entre una i altra, les dues cobles han interpretat de manera conjunta les composicions El Vendrell, capital de la sardana, d'Anna Abad, i Atractiva, de Francesc Joanola. La primera d'elles va ser la peça guanyadora del concurs de composició que es va fer a principis d'any amb motiu de la celebració del Vendrell, capital de la sardana, 2026. Ja a la tarda i després d'un dinar de germanor, el protagonisme s'ha traslladat al Teatre Àngel Guimerà, on la cobla Juvenívola ha ofert un concert en el qual ha interpretat composicions com Sant Martí del Canigó de Pau Casals, Sardana de carrer d'Enric Casals o Festival La Trinca de Xavier Ventosa. L'actuació ha servit també per estrenar les noves butaques i la nova distribució de la platea del Teatre Àngel Guimerà. La jornada, que s'ha fet amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha format part dels actes del Vendrell, capital de la Sardana, 2026.
0: I el Vendrell també ha viscut aquest cap de setmana una nova festa de cultura popular. Per tercer any, el centre de la vila ha estat l'escenari de la trobada Mulassera, un esclat de foc i som la Mulassa Feixuga com a gran protagonista. En l'edició d'enguany també hi han pres part el duc de Roquetes, el ruc de la Granada, el drac Oliver d'Olesa de Montserrat i el drac Braulio de Sant Joan d'Espí.
2: La Mulassa Feixuga ha gaudit aquest dissabte d'una nova trobada ben acompanyada d'una nodrida representació del bestiari popular de la zona i més enllà. La festa, la tercera organitzada al Vendrell, ha començat a la tarda amb l'arribada i plantada de figures a la plaça de Pep Jai. I han coincidit enguany, a banda de l'anfitriona local, el duc de les Roquetes, el ruc de la Granada, el drac Oliver d'Olesa de Montserrat i el drac Braulio de Sant Joan d'Espí. Un total, doncs, de 5 bèsties que a mitja tarda ha iniciat el seu recorregut per diferents carrers de la vila, enfilant pel carrer del Progrés i acabant al de les Quatre Fonts, on ja fosquejant s'ha procedit a les enceses de foc. La festa s'ha completat amb un sopar de germanor de les colles i una ambientació musical a càrrec de Joaquín i Baltà. Una traca final a una trobada festiva i reivindicativa de la riquesa cultural i popular de la capital del foc.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 0-5 contra el Vicio Sant Cugat en un partit disputat aquest dissabte al Pavelló Quim Tomàs, i on els jugadors de Toni Portes s'acomiadaven de la Lliga Catalana Plata d'enguany. Un partit que, bé, doncs, el Vendrell doncs, sortia disposat doncs, a intentar doncs, aconseguir la victòria. Després, si es donava doncs, també el resultat, doncs, intentar competir per estar a la final a 4, però malauradament doncs, les coses ja es van terrossar d'entrada. El Sant Cugat que s'avançava, després feia dos gols més, i al quart d'hora de la primera part doncs, el marcador era un 0-3 que doncs, ja suposava un miracle doncs, aquesta classificació. El Vendrell, això sí, no va perdre la cara al partit, tot i així abans del descans doncs, encara feia un altre gol al Sant Cugat, que doncs, ja deixava el partit doncs, bastant complicat, i a la segona part doncs, un altre gol de Gilabert doncs, ja sí sentenciava el partit i convertia doncs, la segona part doncs, en un tràmit. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el Toni Porta. Hola, bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
4: Bé, és d'aquells partits que, bé, doncs millor que passi ara, no? Que no que passi mitja temporada, que si no, doncs seria d'aquells que faria mal, no?
5: Sí, sí, home, és pretemporada, és veritat que no m'agrada perdre d'aquesta manera. La veritat és que hi va haver moments que no vam competir com toca. Sí que és veritat que crec que el resultat és no reflexa el que es va veure, perquè vam tenir nosaltres moltíssimes ocasions. El problema és que de cara a porteria no vam estar fins. Però sí que és veritat que vam tenir moments del partit bastant dolents i això bueno, fa que el resultat fos el que va ser.
4: També, bé, doncs, a més de la manca d'encert de cara a porteria, també, amb els dos partits de Lliga Catalana, clar, s'han encaixat 5 gols els dos partits. Sí que és cert que el partit de Vic hi ha un gol que és a porteria buida, per tant, doncs, pràcticament no compta. Però, bé, doncs, evidentment, doncs, també és una xifra que també de cara a la Lliga, evidentment, doncs, s'ha de rebaixar, no?
5: Sí, sí, més des del principi ho estem dient que aquest any la Lliga serà extremadament competitiva, amb equips de molt de nivell, i tenim molt clar des del principi que la defensa ha de ser molt important per nosaltres, i la veritat és que per ara hem de corregir bastantes coses i hem de fer molt més forts. Però bé, com tu deies, això és pretemporada, i ara és el moment de preparar coses, de provar coses diferents i veure on estem, que s'ha vist clarament que tenim molta feina.
4: Per trobar doncs alguna nota positiva, doncs de nou, doncs l'aparició d'un altre jove del planter, a Vic va ser el Romera, doncs aquí va ser el Moreno, Marc Moreno, que doncs, bé, doncs també va deixar minuts de que no eren fàcils, però que doncs va sortir i va donar la talla, no?
5: Sí, la veritat és que tant l'Aleix a Vic com el Marc aquest dissabte aquí contra el Sant Cugat tenien dues situacions complicades, són partits de molt de nivell, però bé, se'n van sortir molt bé. El Marc dissabte va sortir un partit molt complicat, va tenir bastants minuts, la veritat es va fer molt bé. Bueno, són jugadors que se'ls ha donat temps, perquè són molt joves encara, però al final són jugadors com altres que estan pujant de la base, que al final han de nutrir el primer equip a mitjà termini.
4: I parlant de la gent de la casa, doncs també el dissabte va ser l'últim partit del Ferran Miravent, que després del partit doncs ja comunicava oficialment que doncs no seguirà. I bé, doncs és també doncs un jugador que portava molts anys aquí i que bé, doncs al final doncs ha sortit una oportunitat i que per tant doncs bé, doncs evidentment doncs ara també s'haurà de buscar d'alguna manera doncs cobrir aquesta absència, no?
5: Sí. A veure, com a equip, ho lamentem, perquè evidentment era un jugador que ens donava molt de nivell. Sí que és cert que li ha sortit una oportunitat boníssima amb un club important com és el Pati Vilanova, i la veritat és que, bueno, jo personalment, que tinc una relació amb el Ferran, la veritat és que me n'alegro molt per ell. Sí que segur que li anirà molt bé, i al final són jugadors que si a fora treballen i funcionen, al final la idea de tothom és que acabi tornant, perquè és una persona de club, i esperem que així sigui, que li vagi molt bé i que en un futur el tornem a veure aquí.
4: Bé, ara ja, doncs, ja aparquem la Lliga Catalana, per tant doncs, toca seguir amb la pretemporada, i a més és una setmana important, no? Perquè és una setmana molta càrrega, amb tres partits, i per tant bé, doncs, és una setmana que òbviament doncs, a nivell físic sí que ja l'equip doncs, ha de fer un salt. No?
5: Sí, la setmana passada ja era una setmana de molta càrrega, aquesta ho torna a ser. Ens anirà bé més jugar a diferents partits per plantejar diferents situacions. Tenim rivals de nivell i crec que ens permetrà corregir errors. Estem cometent bastants, i això de cara al futur, que al final nosaltres sempre hem dit que el nostre objectiu és arribar bé el dia 26 de setembre, a la jornada número 1, i així ho estem fent, intentem treballar. L'equip, la veritat, és que està treballant moltíssim, això sí que s'ha de dir, i crec que al final l'equip té molt de marge de millora, hi ha qualitat, i esperem arribar preparats a la jornada 1, com dèiem, que és l'important.
4: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui, moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana.
5: Perfecte, Jordi, gràcies.
4: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 0-5 contra el Vicio Sant Cugat, que suposa, com dèiem, l'eliminació de la Lliga Catalana Plata. El Sant Cugat és l'equip que finalment jugarà doncs, aquesta final a 4. I bé, doncs, ara ja centrats en aquesta setmana que bé, doncs, el Vendrell doncs, jugarà un partit a casa, que serà aquest dimarts a les 9 de la nit al Pavelló Quim Tomàs contra el Bell-lloc, un equip de Nacional Catalana, així que doncs, si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu. I després, doncs, dues cites a domicili. Dimecres, a 8:45, a la pista del Vilaseca, que és un equip que enguany doncs, jugarà a plata. I dissabte, doncs, contra un altre equip també d'aquesta categoria, en aquest cas, a les 7 de la tarda, a la pista del Reus Deportiu.

Doncs amb la crònica de l'actualitat esportiva acabem aquesta edició de les notícies. Emplaçar-vos a continuar informats a través de xarxes socials o bé a través de la nostra pàgina web, així com també a través de les notícies de la televisió local. Per bona nostra, res més que tinguin. Molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: empresa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
1: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, és que tindrem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
2: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
3: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
4: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
2: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
6: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
2: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
7: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les 2.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
1: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. És que anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
9: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
1: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només a l'àmbit escolar, sinó també a un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
9: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
0: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació món.
9: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
10: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
11: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
9: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
2: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
14: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
13: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
0: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
16: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
15: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador, al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgonyà, Vilaseca i Orís.
0: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
18: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats els primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
17: L'escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Huita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
2: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
3: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
2: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
4: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
0: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
2: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
19: Jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
8: La xarxa de comunicació local.
20: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
2: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
0: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
21: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
22: Massa calor. No havia passat mai això.
23: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i a l'agost i que refresqui una miqueta.
24: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
25: Bueno, no es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable.
21: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
23: Finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
22: Encara anem passant les nits com podem.
25: El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
21: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
8: Notícies en xarxa.
0: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
2: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
0: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
2: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
1: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora de la, en termes de reducció de les emissions.
2: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de zero emissions.
0: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
6: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
5: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
0: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bové. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
7: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada, amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
10: Una planta que donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
7: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
0: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Puelles, de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari, al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puig Graciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
9: Avui doncs té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent doncs que estima Puig Graciós i les monges.
11: Després de la vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Vigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
0: I abans de la informació cultural us volem parlar de Llei de Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes. Llei de Televisió, Jordi Sebastià.
12: Llei de Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de la Llei de Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
13: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
12: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, el novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
0: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos, els grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Cort al Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
15: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
14: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a Mestalla.
2: Bon dia, Marta. Sí, recita el blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
16: We need normally a number 9, a real number 9. So
26: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
16: Also in the midfield, that Petrus scored.
26: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat a la finalització de les jugades i això és bo.
16: Also in the finishing, and this is good.
2: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona. Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
27: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
2: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
3: No ha sigut un partit d'un nivell superat a part nostra, no ens hem acabat de trobar ni per cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que ens hem tapat molt els pes interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara.
2: I en waterpolo, després de 32 anys,

0: considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, Garcia ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
1: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
1: Doncs això és tot pel que fa als esports.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
5: Y Kuntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Kuntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa oferma estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.

0: Catalunya.
1: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, i escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellbé.
3: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el País de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
2: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
1: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
1: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
10: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
2: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
10: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
0: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
11: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
10: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
2: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents, quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
3: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
2: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
14: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
13: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
2: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
16: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
15: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador, al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
2: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
17: Petita, de poble i pública són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
18: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
17: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
9: Notícies en xarxa.
2: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
8: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
19: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
8: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
5: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
8: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
2: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
8: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
20: Jo crec que tenen que haver fallos segurs dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
2: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
8: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
2: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
21: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
22: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè, diguem, que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'embanys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
21: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
9: Notícies en xarxa.
2: Tres quarts de tres, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
3: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
2: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
3: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
4: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora de la, en termes de reducció de les emissions.
3: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
2: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret el campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:15 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
6: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
2: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
23: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada, amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
24: Una planta que donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
23: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
2: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la Xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
25: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de la Llei de Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
26: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat.
0: Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
25: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
2: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
3: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
2: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
10: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
1: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
2: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
11: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
12: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
11: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begur Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
2: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
3: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
14: We need normally a number 9, a real number 9. So
26: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
14: Also in the midfield, the Petri squad.
26: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades i això és bo.
14: Also in the finishing, and this is good.
3: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
27: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final Treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
8: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
5: No ha sigut un partit d'un nivell superat a part nostra. No ens hem acabat de trobar ni pel cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que ens hauríem tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
8: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
13: L'etapa de Maica García a l'Astralpunt Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
8: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39-34.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Roura. Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva per les mobilitzacions apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3Cat, el president ha ofert la mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I li demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius, aquesta setmana passada ha demanat un parèntesi, que jo també demano, és que tindrem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que el país de la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret. L'escoltem.
3: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: I hem sabut que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva que fa setmanes que preparen. Segons han explicat a 3Cat, l'advocada Carmen Pérez Pozo, que és advocada de la plataforma que agrupa la majoria d'afectats, la demanda es pot, és per reclamar danys materials, econòmics i morals. Ho faran sobre la base de culpa invigilando, que fa referència al fet que quan es controla una feina cal vigilar que es faci bé. A més, subratlla que reclamaran indemnitzacions econòmiques, però que ningú els traurà la por que han passat les darreres setmanes. Avui que una 80 de municipis tenen un risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, que en algun cas han arribat a superar els 40 graus, ja que fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també se n'esperen avui, sobretot a les Terres de l'Ebre, i a Ponent també temperatures sufocants que s'allargaran ben bé fins dimecres. Per cert, que Protecció Civil ha activat en prealerta al pla Inuncat per pluges intenses. Demà, dimarts al vespre, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central, i dimecres la previsió s'estén a gairebé tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden dur tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent, per tant caldrà estar atents.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.com.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat.

temes llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que fan possible una jornada més la marca Marques de les Vies de So i és present amb l'actualitat general la redacció al complet del Vendrell Comunicació, l'esportiva és d'en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Mar Rodero, caldrà estar amatents a la crònica del temps per saber què és el que ha de succeir dimecres i, d'altra banda, davant dels micròfons i és qui us parlarà amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que, com sempre, s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats amb el repàs del nostre sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la reestructuració de la recollida d'escombraries al Vendrell. A partir d'ara estaran oberts els contenidors de rebuig tots els dies de la setmana. Aquest és el principal, la principal novetat d'aquesta reestructuració de les escombraries, però n'hi ha d'altres que esgranarem en aquest informatiu. Un informatiu que, a més, també ens ha de servir per parlar del camí a l'escola. Un camí a l'escola al que s'incorpora aquest any, aquest curs, l'escola Àngel Guimerà. També en aquest informatiu tindrem temps de parlar de la fiscalia que arxiva la denúncia d'un sindicat policial a l'Ajuntament del Vendrell. Temps en aquest informatiu també per parlar del torrent dels Aragalls i els desperfectes dels aiguats de finals d'agost, de la Diada Castellera de la Bisbal, de la Plec de Tardor o de la Diada Molacera, en parlarem així com també d'esports i el temps. Comencem informatiu, ho fem parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que ha anunciat una reestructuració del servei de recollida selectiva de residus després de les deficiències detectades en els últims mesos. Un dels canvis més rellevants és que el contenidor de rebuig, que ara només es pot obrir dos dies a la setmana, es podrà fer servir cada dia, sempre però amb la targeta. A més, augmentaran les freqüències de recollida, reforçarà la neteja de les illes de contenidors i se'n posaran en diferents nuclis on es fa el porta a porta.
3: Després d'un estiu tremendament complicat pel que fa al nou sistema de recollida selectiva de residus, l'Ajuntament del Vendrell ha decidit emprendre una reestructuració del servei per resoldre aquelles deficiències que s'han detectat. Una de les mesures més rellevants és que es permetrà l'ús del contenidor de rebuig cada dia, quan ara només es pot obrir dos dies a la setmana. Un canvi que el govern local lliga amb un increment de les bonificacions pels que facin un ús preferent del contenidor de l'orgànica.
4: Els 7 dies a la setmana es podran obrir amb targeta, però, i això sí, i aquí ve la vinculació, evidentment bonificarem els usuaris que utilitzin el contenidor o que reciclin preferentment. En aquest mes de setembre aprovarem les ordenances fiscals per l'any 2027 i aquí introduirem bonificacions importants per incentivar el reciclatge.
3: La possibilitat d'usar d'una manera més freqüent els contenidors de rebuig vindrà acompanyada d'un augment dels dies de recollida, així com d'un reforç de la neteja al voltant de les illes.
4: Augment dels contenidors, fins a un 20% augmentarem les illes de contenidors que ara mateix tenim desplegades per tenir més opcions, per doblar allà on es vagi més just el servei. També reforçarem la neteja de l'entorn dels contenidors. Malauradament, quan tenim bosses a terra, el que fa és que l'entorn dels contenidors no estigui net, no estigui en condicions.
3: El tercer canvi, ja anunciat fa dues setmanes per Ràdio Televisió El Vendrell, és que en alguns dels nuclis on es fa la recollida porta a porta, però hi ha edificis o comunitats de veïns grans, es posaran també contenidors intel·ligents. A més del Francàs, el Romaní i Bonavista, això es farà també als masos de Comarruga. Martínez apunta que d'aquesta manera es vol donar una alternativa als saturats punts d'emergència.
4: Perquè hem vist que els punts d'emergència no funcionen. Perquè, quan un punt d'emergència s'utilitza de manera ordinària, ja queda desbordat. Per tant, no estan funcionant. Al final, tota aquesta reestructuració és de la prova i en algun cas, evidentment, errors d'aquests serveis o aquestes alternatives al reciclatge.
3: L'alcalde no ha volgut avançar una data concreta d'inici d'aquesta reestructuració, tot i que ha concretat que els canvis ja s'estan treballant. L'objectiu d'això, explica, és solucionar aquells aspectes que no estan funcionant bé, tot i afegir que les xifres de reciclatge ja estan mostrant una millora.
4: El servei, amb l'objectiu de reciclar, doncs està prestant aquest servei i estem arribant pràcticament a aquest 60%, però per contra la percepció és que no funciona perquè tenim bosses a terra, perquè tenim acumulacions puntuals on determinades zones.
3: Des de l'Ajuntament també avisen que aquests canvis s'acompanyaran d'una persecució més gran de l'incivisme. Segons Martínez, des de l'entrada en funcionament de la nova ordenança de convivència, s'han posat més de 60 multes per deixar la brossa fora dels contenidors.
1: Comunicat de l'Ajuntament del Vendrell en el que diuen la Fiscalia ha arxivat la denúncia d'un sindicat policial a l'Ajuntament del Vendrell. El sindicat minoritari SPLCMAE havia denunciat l'Ajuntament per la gestió de les hores extres i la unitat canina, fet que no suposen cap irregularitat segons la Fiscalia. Diu l'Ajuntament que un dels sindicats de la policia local va denunciar-lo per la gestió de les hores extres i per la unitat canina del cos. Després d'haver investigat els fets, la Fiscalia decreta l'arxivament al no trobar cap irregularitat en la gestió d'aquests dos assumptes. Fons del govern destaquen que aquesta és una denúncia més que acaba com totes les anteriors, arxivades. Es tracta, segons l'executiu local, d'una pràctica que tant l'oposició com aquest sindicat han fet de manera repetitiva, denunciar el govern per intentar danyar la seva imatge, tot i saber que no existeix cap irregularitat en la gestió. Així ha passat en altres casos que també van acabar sent arxivats, com la denúncia al regidor Cristian Soriano pels anuncis gratuïts de la pandèmia o la denúncia a Antifrau per campanyes de comunicació de l'Ajuntament. El govern considera que és una llàstima que alguns intentin danyar la imatge del govern des de totes les vies, fins i tot amb denúncies infundades que acaben arxivades per no estar fonamentades. Per últim, el govern ha instat al sindicat SPLCMAE a deixar de banda la confrontació permanent i de difamar el govern i que se centri en la que realment és la seva feina, treballar per la seguretat dels vendrellencs. Més qüestions. Ens fan parlar de l'escola Àngel Guimarà. El servei a peu a l'escola amplia aquest curs la seva cobertura amb la incorporació d'aquesta escola, que se suma a les escoles Marta Mata, Àngels Garriga i Pau Casals, que ja hi participaven fins ara. La incorporació d'un quart centre permet continuar fent créixer un servei que ha tingut molt bona acollida entre les famílies des de la seva posada en marxa i que facilita l'arribada dels infants als centres educatius de manera segura i acompanyada. A peu a l'escola és un servei gratuït d'acompanyament a peu fins al centre educatiu, tant a l'anada del matí com a la tornada a la tarda, i està gestionat per la Regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+, a través del programa Corresponsables de l'Ajuntament de Vendrell. La iniciativa contribueix a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, alhora que fomenta hàbits de vida saludables entre els infants i promou una mobilitat més sostenible en els desplaçaments escolars. Les inscripcions es fan trimestralment i per aquest inici de curs es poden formalitzar els dies 7 i 8 de setembre i de 9 a 1 del migdia presencialment, al Centre Cívic l'estació de l'Avinguda Jaume Carner número 1, o mitjançant un qüestionari que es pot sol·licitar prèviament pel correu electrònic o al mateix Centre Cívic. Qualsevol canvi posterior o la inscripció s'ha de comunicar a peu a l'escola @elvendrell.net i les escoles participants, com dèiem, seran Marta Mata, Àngels Garriga, Pau Casals i l'escola Àngel Guimarà, que s'incorpora a aquest curs. El punt de trobada a la zona escolar, a la plaça, els que van a la zona escolar, a la plaça de la Xamanella, al carrer de les Quatre Fonts o al parc de la Neus Català. Qui va a l'escola Àngel Guimarà es poden trobar al carrer del CEP o a la parada d'autobusos de la Muntanyeta, i l'altra ruta de la zona escolar porta des de la plaça de la Xamanella i també al carrer de les Quatre Fonts. Parlem del nou passeig urbà que es va inaugurar el passat mes de març al torrent dels Aragalls, que ha viscut la seva primera prova de foc amb les pluges torrencials del finals del mes d'agost. L'aigua ha provocat algunes afectacions que ara caldrà arranjar. És per això que s'està fent una revisió de tot el tram.
3: Les pluges caigudes entre el 22 i el 24 d'agost al Vendrell, que van deixar registres rècord de precipitacions, van provocar algunes afectacions al torrent dels Aragalls. La més visible és el tram final, pocs metres abans d'arribar a l'avinguda Palforiana. Allà l'aigua ha erosionat un tros de la base que sustenta la plataforma per on passen els vianants. Tot i que en el seu moment des de l'Ajuntament es va apuntar que aquest espai ja fa temps que no fa la funció de torrent, perquè les aigües estan canalitzades i es desvien cap a la riera de la Bisbal, les fortes pluges de finals d'agost van fer que s'acumulés aigua en diferents punts, malmetent algunes parts del traçat. Les afectacions també són visibles a la zona intermèdia que connecta el passeig amb la via verda que prové del Vendrell, on s'han acumulat molts sediments i el ferm s'ha vist alterat. Això dificulta el pas de les bicicletes o els vehicles de mobilitat personal, en un camí que és molt usat per anar del centre de la vila a les platges, especialment a l'estiu. Des de l'Ajuntament han explicat que ja s'ha donat avís a l'empresa que ha de fer les reparacions, la qual ha de fer una revisió de tot el tram per definir les actuacions que cal emprendre. La remodelació del torrent dels Aragalls es va inaugurar a finals del mes de març passat, amb una caminada popular que va anar del monument als Castellers fins a l'Avinguda Palforiana. L'actuació va suposar la transformació d'una superfície de 9.000 metres quadrats i la plantació de 179 arbres i 3.500 plantes.
1: La colla sardanista de la Lira Vandrellenca ha organitzat aquest diumenge el 5è aplec de tardor, una jornada que ha inclòs la trobada de colles sardanistes que han reunit a la plaça Nova una quinzena de colles d'arreu del país. A la tarda, el protagonisme es va traslladar al TAC amb un concert de la cobla Juvenívola de Sabadell.
3: De Sant Cugat, de Calafell, de Masquefa, de Gràcia... Són algunes de les 15 colles sardanistes que han pres part aquest diumenge a la quinzena trobada de colles Vila del Vendrell. La plaça Nova ha estat escenari de la doble ballada, que s'ha encetat a les 11 del matí amb la cobla Juvenívola de Sabadell i ha continuat després amb la ballada a càrrec de la principal de la Bisbal. Entre una i altra, les dues cobles han interpretat de manera conjunta les composicions El Vendrell, capital de la sardana, d'Anna Abad, i Atractiva, de Francesc Joanola. La primera d'elles va ser la peça guanyadora del concurs de composició que es va fer a principis d'any amb motiu de la celebració del Vendrell, capital de la sardana, 2026. Ja a la tarda i després d'un dinar de germanor, el protagonisme s'ha traslladat al Teatre Àngel Guimerà, on la cobla Juvenívola ha ofert un concert en el qual ha interpretat composicions com Sant Martí del Canigó de Pau Casals, Sardana de carrer d'Enric Casals o Festival La Trinca de Xavier Ventosa. L'actuació ha servit també per estrenar les noves butaques i la nova distribució de la platea del Teatre Àngel Guimerà. La jornada, que s'ha fet amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha format part dels actes del Vendrell, capital de la Sardana, 2026.
1: I el Vendrell també ha viscut aquest cap de setmana una nova festa de cultura popular. Per tercer any, el centre de la vila ha estat l'escenari de la trobada Mulassera, un esclat de foc i som la Mulassa Feixuga com a gran protagonista. En l'edició d'enguany també hi han pres part el duc de Roquetes, el ruc de la Granada, el drac Oliver d'Olesa de Montserrat i el drac Braulio de Sant Joan d'Espí.
5: La Mulassa Feixuga ha gaudit aquest dissabte d'una nova trobada ben acompanyada d'una nodrida representació del vestiari popular de la zona i més enllà. La festa, la tercera organitzada al Vendrell, ha començat a la tarda amb l'arribada i plantada de figures a la plaça de Pep Jai. I han coincidit enguany, a banda de l'anfitriona local, el duc de les Roquetes, el ruc de la Granada, el drac Oliver d'Olesa de Montserrat i el drac Braulio de Sant Joan d'Espí. Un total, doncs, de 5 bèsties que a mitja tarda ha iniciat el seu recorregut per diferents carrers de la vila, enfilant pel carrer del Progrés i acabant al de les Quatre Fonts, on ja fosquejant s'ha procedit a les enceses de foc. La festa s'ha completat amb un sopar de germanor de les colles i una ambientació musical a càrrec de Joaquín i Baltà. Una traca final a una trobada festiva i reivindicativa de la riquesa cultural i popular de la capital del foc.
0: Els esports en Jordi Graell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 0-5 contra el Vicio Sant Cugat en un partit disputat aquest dissabte al Pavelló Quim Tomàs, i on els jugadors de Toni Portes s'acomiadaven de la Lliga Catalana Plata d'enguany. Un partit que, bé, doncs, el Vendrell doncs, sortia disposat doncs, a intentar doncs, aconseguir la victòria. Després, si es donava doncs, també el resultat, doncs, intentar competir per estar a la final a 4, però, malauradament, doncs, les coses ja es van torçar d'entrada. El Sant Cugat que s'avançava, després hi ha dos gols més, i al quart de la primera part, doncs, el marcador era d'un 0-3, que doncs, ja suposava un miracle doncs, aquesta classificació. El Vendrell, això sí, no va perdre la cara al partit, tot així abans del descans doncs, encara feia un altre gol al Sant Cugat, que doncs, ja deixava el partit doncs, bastant complicat, i a la segona part doncs, un altre gol de Gilabert doncs, ja sí sentenciava el partit i convertia doncs, la segona part doncs, en un tràmit. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
6: Bé, és d'aquells partits que bé, doncs, millor que passi ara, no? Que no que passi mitja temporada, que si no doncs, seria d'aquells que faria mal, no?
7: Sí, sí, home, la temporada, és veritat que no m'agrada perdre d'aquesta manera. La veritat és que hi ha moments que no vam competir com toca. Sí que és veritat que crec que el resultat és no reflexa el que es va veure, perquè vam tenir nosaltres moltíssimes ocasions. El problema és que de cara a porteria no vam estar fins, però sí que és veritat que vam tenir moments del partit bastant dolents, i això, bueno, fa que el resultat fos el que va ser.
6: també bé, doncs, a manca de, a més de la manca d'encert de cara a porteria, també amb els dos partits de Lliga Catalana, clar, s'han encaixat 5 gols els dos partits. Sí que sé que el partit de Vic hi ha un gol que és a porteria buida, per tant, doncs, pràcticament no compta, però bé, doncs, evidentment, doncs, també és una xifra que també de cara a la Lliga, evidentment, doncs, s'ha de rebaixar, no?
7: Sí, sí, més des del principi ho estem dient, que aquest any la Lliga serà extremadament competitiva amb equips que de molt de nivell, i tenim molt clar des del principi que la defensa ha de ser molt important per nosaltres, i la veritat és que per ara hem de corregir bastantes coses i hem de fer molt més forç. Però bé, com tu deies, això és pretemporada i ara és el moment de preparar coses, de provar coses diferents i veure on estem, que s'ha vist clarament que tenim molta feina.
6: Per trobar, doncs, alguna nota positiva, doncs, de nou, doncs, l'aparició d'un altre jove del planter. A Vic va ser el Romera, doncs aquí va ser el Moreno, Marc Moreno, que doncs, doncs, també va deixar minuts de... que no eren fàcils, però que doncs, va sortir i també va donar la talla, no?
7: Sí, sí, sí, la veritat és que tant l'Aleix a Vic com el Marc aquest dissabte aquí contra el Sant Cugat tenien dues situacions complicades, un partit de molt de nivell, però bé, se'n van sortir molt bé. El Marc dissabte va sortir un partit molt complicat, va tenir bastants minuts, la veritat es pot fer molt bé. Bueno, són jugadors que se'ls ha donat temps, perquè són molt joves encara, però al final són jugadors com altres que estan pujant de la base, que al final han de nutrir el primer equip a mitjà termini.
6: I parlant de la gent de la casa, doncs també el dissabte va ser l'últim partit del Ferran Miravent, que després del partit doncs, ja comunicava oficialment que doncs, no seguirà. I bé, doncs, és també doncs, un jugador que portava molts anys aquí i que bé, doncs, al final doncs, ha sortit una oportunitat i que, per tant, doncs, bé, doncs, evidentment doncs, ara també s'haurà de buscar d'alguna manera doncs, cobrir aquesta absència, no?
7: Sí, sí, sí. A veure, com a equip ho lamentem, perquè evidentment era un jugador que ens donava molt de nivell. Sí que és cert que li ha sortit una oportunitat boníssima amb un club important com és el Pati Vilanova, i la veritat és que, bueno, jo personalment que tinc molt bona relació amb el Ferran, la veritat és que me n'alegro molt per ell. Sí que segur que li anirà molt bé. I al final són jugadors que si a fora treballen i funcionen, al final la idea de tothom és que acabi tornant, perquè és una persona de club, i esperem que així sigui, que li vagi molt bé i que en un futur el torni a veure aquí.
6: Bé, ara ja, doncs, ja aparquem la Lliga Catalana, per tant, doncs, toca seguir amb la pretemporada, i a més és una setmana important, no?, perquè és una setmana molta càrrega, amb 3 partits, i per tant, bé, doncs és una setmana que, evidentment, doncs, a nivell físic sí que ja l'equip doncs, ha de fer un salt, no?
7: Sí, la setmana passada ja era una setmana de molta càrrega, aquesta ho torna a ser. Ens anirà bé més jugar a diferents partits per plantejar diferents situacions. Tenim rivals de nivell i crec que ens permetrà corregir errors que estem cometent bastants, i això de cara al futur, que al final nosaltres sempre hem dit que el nostre objectiu és arribar bé el dia 26 de setembre, a la jornada número 1, i així ho estem fent, intentem treballar. L'equip, la veritat, és que està treballant moltíssim, això sí que s'ha de dir, i crec que al final l'equip té molt de marge de millora, hi ha qualitat, i esperem arribar preparats a la jornada 1, com dèiem, que és l'important.
6: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui, moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana.
7: Perfecte, Jordi, gràcies.
6: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 0-5 contra el Vicio Sant Cugat, que suposa, com dèiem, l'eliminació de la Lliga Catalana Plata. El Sant Cugat és l'equip que finalment jugarà doncs, aquesta final a 4. I bé, doncs ara ja centrats en aquesta setmana que, bé, doncs el Vendrell doncs, jugarà un partit a casa, que serà aquest dimarts a les 9 de la nit al Pavelló Quim Tomàs contra el Bell-lloc, un equip de Nacional Catalana, així que, doncs, si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu. I després, doncs, dues cites a domicili. Dimecres, a 8:45 a la pista del Vilaseca, que és un equip que enguany doncs, jugarà plata, i dissabte, doncs, contra un altre equip també d'aquesta categoria, en aquest cas a les 7 de la tarda, a la pista del Reus Deportiu.
1: Doncs amb la crònica de l'actualitat esportiva acabem aquesta edició de les notícies. Emplaçar-vos a continuar informats a través de xarxes socials o bé a través de la nostra pàgina web, així com també a través de les notícies de la televisió local. Per bona nostra, res més que tinguin. Molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: babe.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 al vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.